0: Comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
1: Momentos. Momentos. Momentos. Momentos.

0: Cuentos con Luis Rodríguez.
1: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: ¿Y qué más?
1: No, pues lo que estamos hablando esta mañana, Mourinho va a dar esa rueda de prensa y es algo raro que sucede porque va a hacer madrugar a los periodistas, a los aficionados que quieran seguirla, porque la ha adelantado. Normalmente estas ruedas de prensa previas a los partidos deben ser pues a las 12, a la 1, suelen ser a estas horas. Pues la rueda de prensa está citada a las 9:30 de la mañana.
2: A cualquier cosa le llaman madrugar. A cualquier cosa le llaman madrugar.
1: Es verdad que los de deportes no estamos dispuestos a madrugar. Eso es cierto.
3: Porque le boicoteen.
0: Los que trabajamos de noche, a veces nos cruzamos con los compañeros de Deportes Cope en torno a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Cuando ellos terminan el partidazo, compañía, entramos los panaderos y ahí hay un cruce que efectivamente luego a estas criaturas pues no les puedes pedir que tenga a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana para ellos es un madrugón. Igual que a mí no me pidas que a las 2 del mediodía te coma contigo porque estoy sopa. Son las cosas de la radio, que la gente no lo sabe, pero eso existe también. Así que nada, veremos a ver qué pasa en la segunda jornada de Liga y Alcaraz, esa muñeca maldita que tanto problemas le ha dado, a ver si nos olvidamos de ese problema. Con la 11, la actualidad deportiva.
4: ¿Qué te pasa?
5: Que no me cierra la maleta.
4: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
5: Bueno, si saco unos bañadores...
4: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
10: COPE Cataluña y Andorra.
9: Estàs informat.
11: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses i fortes avui i demà dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre avui i demà es puguin superar els 40 litres metre quadrat en 30 minuts i en alguns punts els 60 litres en 3 hores. Seria la part del litoral, prelitoral, la part de l'interior de Catalunya, nord de Barcelona, interior de Girona i també Pirineu i Prepirineu. Els cert és que ahir també van començar aquestes tempestes, un centenar d'avisos a comarques com Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Penedès, Anoia, Bages i Moianès, en punts on la pedra tenia un diàmetre de fins a 2 euros. Les tempestes que han arribat a pràcticament doncs sense línia de parèntesi amb la fortíssima calor. Hores d'ara no s'ha de lamentar danys personals a causa de la tempesta, però sí que màxima precaució de cara a les pròximes hores, especialment per la crescuda de rius i rieres a Girona. Inicialment per avui, aquest matí, les pluges poden ser intenses a les comarques de Girona. A la tarda, tempestes al Camp de Tarragona i a la costa s'aniran estenent al vespre al Pirineu i Prepirineu. I molta precaució amb tots els banyistes. Ahir moltes platges tenien la bandera vermella per la condició climatològica. Malauradament, un home de 50 anys va morir a la platja de Llevant en Decunit. Havia bandera vermella, tot i així l'home va entrar a la mar i no va poder sortir. Són 20 les víctimes mortals amb aquesta temporada de bany a la mar de Catalunya. Bon dia, sóc Sergi Tor i molta precaució amb el temps i molta precaució, doncs, evidentment, amb aquestes tempestes. Les temperatures actuals que hi ha a les capitals catalanes, hores d'ara, amb aquest matí, que s'ha pogut ja dormir. Aquest matí, quan surts al carrer, ja notes un canvi amb l'aire, són les següents. Girona, 17 graus, Lleida, 19, Barcelona, 23, Tarragona, 24. Mentrestant, el Principat d'Andorra registra 11 graus. Anem al trànsit. I hores d'ara tenim incidències a la AP7, a Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, direcció Castelló de la Plana, un carril tallat a causa d'una avaria. També tenim a la C16, a Guardiola de Berguedà, direcció Barcelona, un carril tallat per un accident. I les retencions a la Ronda de Dalt de Barcelona a causa de les obres. I també calçada tallada per una esllevissada al Alt Àneu, a la C147. Comencem amb unes perspectives, el que seria doncs la denominació d'origen de l'Empordà. Però abans de parlar de la verema, anem a la previsió de que hi haurà un important increment de la factura de la llum aquest mes de setembre. Així ho alerta la portaveu de Facua a COPE Catalunya, Isabel Moya.
3: La factura de la luz en esta primera quincena del mes de agosto pues se va a situar, si continúa igual cuando acabe el mes de agosto, pues más o menos unos 101,23 euros, que es una subida bastante importante con respecto al mismo año, en el año 25, y que también supone la mayor subida desde el año 22, que es cuando se registra la última subida más alta. En comparación con el 25 sería una subida más o menos de un 17,3% aproximadamente.
11: Aquest increment del 17% que haurem d'assumir tots els usuaris de la llum a la factura del setembre. Com dèiem, bones perspectives de la denominació d'origen de l'Empordà. La collita creix entre un 10 i un 15% per les pluges d'hivern. S'ha avançat el que és la verema, tot i la dificultat per trobar treballadors. Ara el sector de l'hostaleria registra doncs un ple absolut, però s'avança i bones perspectives a Pau Albó, responsable tècnic de la denominació d'origen Empordà.
8: Hem començat una mica abans la verema, degut a les fortes calors i la falta de pluja d'aquests últims 3 mesos, i pinta molt bé. La veritat és que som optimistes, recuperem quantitat i la qualitat, que aquí en aquesta DO sempre és innegociable, doncs ens ve per si sola.
11: La verema acabarà a començaments d'octubre. Garnatxes i carinyenes es veremarà les pròximes setmanes. I a Barcelona, ciutat, el 29 d'agost es reprendrà el servei de la línia 1 de metro entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de renovació amb una inversió de 11 milions d'euros. Laia Bonet en destaca la renovació d'aquesta xarxa centenària.
10: És una xarxa que ja ha complert 100 anys, vam celebrar el centenari ara fa no res, i per tant és una xarxa en el que hi ha una paraula que és essencial, que és el manteniment. Aquest manteniment, en el cas de TMB, es fa cada nit.
11: I a Lleida, una baralla a ganivetades i un post a Instagram va ser la pista definitiva de la Policia Nacional per detectar on era un home anglès de 34 anys buscat pel Regne Unit per un delicte de lesions greus, on havia estat arrestat fins a 45 vegades. Un home considerat molt violent, que finalment la difusió d'una baralla per les xarxes va ser la clau per la seva localització. Anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva de clubs i esportistes de Catalunya. Joan Batllori, bon dia.
12: Bon dia. A les portes del cap de setmana en el que debutarà el Barça en Lliga diumenge a la nit al Camp de l'Elx, des del club asseguren que no hi haurà problemes per inscriure els nous fitxatges. L'únic dubtós és Cancelo, el darrer en arribar. Ahir va signar el contracte que el vincula amb el Barça fins al 2029 en presència del seu agent Jorge Méndez, que es va veure amb Deco per parlar de la sortida de Casado i de la situació de Balde. Deco, que continua treballant en la recerca d'un nou, donant gairebé per perdut Julián Álvarez. A l'Espanyol farà avui el darrer entrenament abans de rebre demà la nit el Real Madrid, amb les baixes de Cabrera sancionat i de Quique García i Puado lesionats. A segona, avui a les 9, Córdoba-Girona, i diumenge a les 7, Castelló-Sabadell. Avui a les 8 es juga el Gamper femení, Barça-Brighton, el Johan Cruyff. Patri Guijarro és la nova primera capitana de l'equip. Entra també entre les capitanes Aitana Bonmatí. I el Mundial d'Hockey Herba, tant els nois com les noies passen a la segona fase. Les noies, després de superar 3-0 Nova Zelanda, i els nois 3-1 a Irlanda.
9: Herrera a COPE.
13: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologiatrestorres.com.
15: ¿Tienes joyas que ya no usas? En Tu Oro Vale Más las tasamos delante de ti, con total transparencia y sin compromiso.
14: Te explican y asesoran, pesan cada pieza, y si aceptas, cobras en el acto.
15: No vendas sin comparar. Acércate a Tu Oro Vale Más Barcelona, calle París 162, esquina Muntaner, y convierte hoy tu dinero en seguridad.
16: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
17: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu móvil.
18: Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
19: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
17: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
20: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
21: Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant a pintura.
17: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
22: Para acabar el día en la radio...
23: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
24: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
23: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
25: Todo pasa en COPE.
11: Ens aproximem a les 8 del matí, moment d'escoltar tot el que ens interessa aquí a Herrera en COPE amb l'actualitat nacional i internacional, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.
25: Escuchas Herrera en COPE.
23: El programa líder de la radio a esta hora.
26: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
27: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
26: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
27: Llama a Verisur al 900-666-777.
23: Verisur.

0: drama, perquè crec que és la paraula més adequada. El drama de la gestió de la dependència, de la llei de dependència, concretament a Catalunya, encara que és un problema estatal a nivell d'Espanya, ha agafat impuls i visibilitat amb un vídeo viral de l'actriu Assumpta Serna. L'Assumpta està tenint cura de la seva mare de 100 anys i va denunciar a través d'un vídeo a les seves xarxes socials la lentitud i ineficàcia del sistema d'ajudes a la dependència de la Generalitat de Catalunya, que ha argumentat que la normativa actual no preveu una atenció de 24 hores. Bé, dit això, és un tema del que s'està parlant des de fa molt de temps. Nosaltres parlem també des de fa molt de temps d'aquest tema, perquè és que té un punt d'escandalós, això. Té un punt d'escandalós, eh? Sobretot pel drama humà que hi ha darrere. Són persones vulnerables, estem parlant de persones grans, i sobretot el que crida més l'atenció, ja de cara a futur, si em permeteu, és que cada cop estem en una societat més envellida. És a dir, les persones grans que possiblement necessitarem això, augmentarem moltíssim, augmentarem moltíssim. Llavors, quan veus aquestes històries i que no hi ha un què, ja te les veus venir. Te les veus venir, no des d'un punt de vista egoista, és un punt de vista d'una realitat social, en aquest cas, no? Doncs, clar, després d'aquesta habilitat del vídeo, l'Assumpta Serna ha començat una campanya per recollir testimonis, que té a prop de 1.000, no sé quants tindrà ara, i fer més força per exigir més pressupost i més cuidadors formats. És que aquesta seria una altra de les qüestions. És a dir, el front és realment important. Important, eh? I tenim l'Assumpta Serna al telèfon. Assumpta, bon dia, com estàs?
1: Doncs molt bé, bueno, aviam, molt bé, és a dir, estic veient tots els comentaris de la gent responent i realment és un problema enorme que afecta a tots i no solament, saps el que he après? Que no solament és aquí a Catalunya, és que això sí, sí. Ha de ser un pacte estatal perquè això no és d'un partit polític, no és un punt de vista d'algú. Això, com a ciutadans, ho hem d'anar reclamant perquè no s'arregla. Mira, aquesta llei que tu deies,
0: sí
1: pot ser que estigui bé, pot ser que... no, com em va explicar el conseller, que hi hagués doncs algunes millores en quant als retrassos, perquè ara doncs, per fi es veu que s'ha posat, diguéssim, en combinació tot el combinació, diguéssim, informàtica, tot el que sigui del sociosanitari, sí. No? I doncs està realment en una, com es diu això, una cooperació real, informàtica, i llavors la gent tindrà que fer menys papers i per això... Doncs,
0: serà més àgil, en principi serà més àgil.
1: Més àgil, sí. Això mateix. No tindrem que fer tantes finestres i tanta, saps? Mm. Però bueno, bé, això, tot això està bé, però hi ha un problema de fons també que és de la qualitat dels serveis, que això no en parla ningú. Llavors, saps, quan resulta que tu dones licitacions a grans empreses, aquestes empreses, un dels requisits és doncs, que ho facis barat, doncs,
0: clar.
1: Et trobes doncs, que ells paguen molt poc a les cuidadores, no tenen una formació i estem fatal perquè això és quasi una esclavitud d'aquestes pobres dones latines que venen per fer aquest tipus de feina.
0: És possible, Assumpta, és possible, precisament, que aquest sigui una dels punts febles de tot això? És a dir, un servei de cara a persones, en aquest cas gent gran, gent amb dependència, ostres, que sigui licitat a empreses privades, que una empresa privada, no ens enganyem, el que vol una empresa privada és guanyar diners. No anar a pèrdues. I precisament aquest negoci, no?
1: Sí, exacte. Això no és un... Mira... Jo entenc que la gent vulgui guanyar diners. Jo entenc que això es faci amb unes empreses grans, perquè també doncs, el problema és que si no s'aprova un pressupost, ells tenen que fer càrrec del servei. És a dir, saps, no es pot no dir no, però és que ara és que no ens posem d'acord. Això no pot ser. No? Llavors, esclar, aquestes empreses no m'importa si ho fan elles, però el que m'importa és que ho facin bé.
0: Correcte. Aquest és el què.
1: I aquest és el pres de la qualitat que no en parla ningú. Després hi ha coses com, per exemple, l'atenció a la família, no? I la dignitat de la persona. És a dir, una persona ha de poder escollir. No són unes regles iguals per tothom. Per molta llei que fem, saps? Al final, el que la gent vol és el que s'ha de respectar. Què és el que vol la gent? La gent vol autonomia. Autonomia de que si jo vull anar a residència pugui anar, de que si vull quedar-me a casa puc quedar-me a casa, que si vull anar a un cohousing puc anar a un cohousing. M'entens? Hi ha una verdadera llibertat d'elecció que té que haver-hi, no? I després és això, la dignitat de les persones fa que aquest últim temps doncs ells decideixin absolutament, tenim un dret de com volen passar aquesta última etapa de la seva vida, no? Després, jo crec que l'atenció centrada a la persona és una cultura que hem de fer entre tots. És a dir, saps, jo entenc que la gent vulgui fer diners, però no es tracta d'això. Es tracta de prioritzar l'autonomia, la dignitat, la participació al projecte de cada persona, no? En fi, tenim que buscar que aquesta financiació sigui molt més gran. No és treure l'IVA, no és... No, és que les persones, per poder, diguéssim, tenir una persona 24 hores al dia, és que, com a mínim, com a mínim són 4.500 euros. Ho dic perquè em toca.
0: No, a més, inevitablement anem cap aquí, perquè cada cop la societat està més envellida.
1: Esclar, llavors és un problema total i de tothom. Llavors, clar, si aquesta financiació no és suficient, no és estable i no és sostenible amb el temps, llavors què estem fent? Quins parxes estem posant a tot això, no? Saps? Les persones ateses que estem aquí intentant, tal, veiem que no arriben, que els diners no... Llavors, què passa? La gent s'empobreix, la gent es deprimeix, la gent també hi ha d'haver-hi un cuidado per aquestes famílies, perquè jo estic veient molts i molts casos de que si no se'ls apoya econòmicament, però també amb formació, saps? Sí, sí. Amb una idea de protecció d'aquesta sobrecàrga que gent que té que deixar els seus treballs per poder realment estar amb els pares, no?
0: Mireu, de fet,
1: amb el marit.
0: Si poso xifres a sobre la taula a nivell Espanya, hi ha ara mateix prop de 260.000 persones en números rodons, pendents d'algun tràmit relacionat amb la dependència. És més d'un quart de milió de persones. És una passada, eh?
1: No, és que jo ho he vist. O sigui, pensa que jo ara estic... Mira, aquest formulari va pujant amb raó de... Espera't, que t'ho dic exactament. Jo ara l'acabo de mirar.
0: Sí.
1: Eren 1.750. Bueno, doncs ja està, 1.766. M'entens? 1.766 persones que són d'edats ja avançades que tenen la voluntat i de poder rellenar aquest formulari. O sigui, imagina't com la gent està de cremada, de frustrada, de sola, m'entens? Sí, sí. I aquest formulari, quan tu el llegeixes, són casos que són extrems. És a dir, m'entens? O sigui, són casos que no es resoldran en un temps curt, saps? Llavors, esclar, s'ha de fer una cosa per tothom. No és una cosa aquí a Catalunya i una cosa aquí... I per què el País Basc està millor que Catalunya? No pot ser. Nosaltres, tots, és una cosa d'estat. O sigui, això és tots els persones grans de tot Espanya. N'entens?
0: Sí.
1: Llavors, les medalletes que es poden posar a cada una de les autonomies, deixem-les per una altra cosa, però no per aquest servei. Aquest servei és un dret i no és una beneficència, m'entens? S'entén que aquest servei, doncs, bueno, és clar, és pobrets, i és que... No és pobrets, no, és nostre dret, saps?
0: I tant, sí, totalment d'acord. Suposo que has d'estar sorpresa, no?, per la reacció després del teu vídeo.
1: Sorpresa, a vegades frustrada, a vegades molt trista, a vegades molt...
0: Dius, sentiments sí. Encontrobats en aquest cas, eh?
1: Totalment, i dius, què faig, m'entens? I, bueno, què estem fent? Aviam, jo crec que ho estem fent...
0: El que s'està fent és donar visibilitat a un problema que a vegades no ha tingut tota l'atenció necessària, sobretot per les administracions. Això és el que s'està
1: fent. Clar, el que passa... Sí, la visibilitat és importantíssima perquè la gent ha de reaccionar perquè no és una persona ni dos, com veus, i és un problema que té de ser un compromís de la gent, perquè al final les coses, i quan es volen canviar, ha de ser perquè la gent s'ajunta. Així ho hem vist amb les dones, ho hem vist amb la violència, hem vist amb l'abús sexual, ho hem vist amb altres moviments que tenen que partir no de partits polítics al final, que està molt bé que ho facin, però que ho tindrien que fer amb un pacte d'estat. Llavors nosaltres entre tota aquesta gent que hem anat venint, hem fet una plataforma. Una plataforma que li hem dit Plataforma Daurada, i estem treballant un grup de 20 persones per poder assolir alguns de les fites que ens hem posat. Hem fet com hi ha gent que és molt capaç, gent que està, diguéssim, a lo social des de ja fa molts anys, i hem fet aquests uns principis que són els drets que nosaltres creiem que tenen que tenir. I aquesta és la que ara passarem per la carta d'adhesió, que ha de ser a grups, a fundacions, a tota la gent, que també hi ha gent, és clar que sí, que es preocupa i que ho fa bé, però clar, no, ells no poden solucionar tot això. Això és un problema d'estat, saps? I aquesta és la carta d'adhesió que estem ara, diguéssim, o estarem ara repartint perquè els grups, no? Llavors, pensa que amb tot aquest formulari,
0: sí,
1: hi ha 311...
0: Les persones que vulguin adherir-se a aquest formulari, què han de fer?
1: Sí, ara ens estem organitzant. Serà dintre de demà, vaja.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Doncs, Assumpta Serna, escolta'm, gràcies per atendre'ns, per donar les explicacions i també per donar visibilitat a tot aquest programa de la dependència. Molt amable.
1: Gràcies a vosaltres per fer de bocina.
0: T'altaveu també, el que calgui a la teva disposició, Assumpta. Moltíssimes gràcies. Doncs, aquesta és la situació. És una situació que és un drama. Que ho és, i possiblement, com tantes coses, en el fons, quan mirem tot això, un reflexiona i pensa: un govern vol que això funcioni com està funcionant? Evidentment, la

0: Parlem de vins. De fet, aquestes calorades que hem tingut han fet que la barema augmenti, o sap, més que augmenti, vull dir que s'avanci. Aquest és el que volia dir, que s'avanci, no que augmenti. No, de fet, la producció no ha augmentat molt exponencialment, però sí, sí que ha avançat la barema. Però això va no sobre quantitat, sinó sobre DOs, sobre denominacions d'origen. Ja sabeu que la denominació d'origen és allò que marca d'on va la cosa. I això té una història, i això té una història. I la història és clara. Fa anys tu anaves a comprar un vi, o un formatge, o el que vols, o el que fos, i et venien, jo què sé, poso per exemple, un Penedès o un Priorat, tu venien com un vi. No, aquest vi és del Priorat, però vés a saber, tu, no ho sabies. Tu no sabies si aquell vi realment era del Priorat o un Empordà o... No ho sabies. I amb el formatge, tres quarts del mateix. Això és igual que els productes bio. Quan al seu moment el producte bio veien les empreses que com això venia, tothom posava iogurt bio o no sé què bio. Llavors va arribar un moment que van dir, bueno, vamos a parar aquí un poco i poner les coses clares. Al soci no se li pot enganyar, al consumidor no se li pot enganyar. I aquí neixen, ja fa anys, les DOs, les denominacions d'origen, que fan que hi hagi una garantia sobre aquell producte que estàs comprant. Amb el bio va passar tres quarts del mateix. I la DO Catalunya ha augmentat, doncs, el seu marge de què. Però donem la benvinguda i el bon dia a la Sílvia Fernández. Sílvia, com estàs? Benvinguda.
1: Bon dia, molt bé.
0: A tu t'agrada el vi?
1: Sí, sí, sobretot el vi blanc, que és el que més m'agrada, i pels superets m'encanta, sí, sí, i tant.
0: Anava a fer un comentari que no vull ser masclista ni molt menys, però a les dones us agrada molt el vi blanc, no? Habitualment, eh? Jo, sí o no?
1: No
0: ho sé. M'estic ficat en un vessal, sí.

0: Deix no, no?
1: A mi realment sempre m'ha agradat més el vi blanc, també el rosat una mica, però...
0: Però t'agrada tot, veig que t'agrada tot a tu, no?
1: Sí, el que no m'agrada és la cervesa, ho he de dir.
0: Ah, bueno.
1: Però el vi sí, sí.
0: Bé, veig que aquí coincidiríem, no és que no m'agradi la cervesa, però... Bé, quantes DOs hi ha a Catalunya?
1: Doncs mira, t'explico, Catalunya té 12 denominacions d'origen, et posaré alguns exemples, com Alella, Cava Conca de Barberà, Costers del Segre o Empordà.
0: No està malament aquestes, no?
1: Ah, doncs el sector d'aquestes 12 denominacions sí. d'origen, atenció, perquè suma gairebé 50.000 hectàrees de vinya inscrites sobre alguna d'aquestes DO i uns 8.500 viticultors. Estem parlant que tot plegat està repartit en més de 750 cellers embotelladors i que el sector genera més de 1.000 milions d'euros anuals de negoci.
0: Estem parlant d'una situació i d'un d'aquests productes, perquè si parlem a Espanya, us diré que a Espanya de denominacions d'origen protegides hi ha 96. Doncs mira, parlem ara amb la denominació d'origen Catalunya, que ha augmentat els municipis, 44 en concret, que entren dins d'aquesta denominació d'origen. I parlem amb el senyor Anton Castellà, que és secretari del Consell Regulador de la DO Catalunya. Anton, bon dia, benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què incorpora la DO Catalunya? Tot Catalunya?
2: No, de fet, la zona de producció de la denominació d'origen Catalunya realment, o sigui, no és tot l'àmbit autonòmic. Per explicar-ho així de forma entenedora, podríem dir que és la suma, no?, de les zones de producció de les altres 10 DOs catalanes amb les quals coexistim, més tota una sèrie de termes municipals que són DO Catalunya exclusivament. És a dir que els viticultors o elaboradors que es troben en aquests termes municipals tenen únicament a la DO Catalunya com a possible segell de garantia per comercialitzar els seus productes. Bé, llavors, és important sí. remarcar que no és tot l'àmbit vale. autonòmic. De fet, serien aquelles zones que han mantingut tradicionalment i de forma ininterrompuda fins a dia d'avui el conreu de la vinya.
0: D'acord, vale, d'acord. Clar, jo estava confós amb això, per això volia començar amb aquesta pregunta, perquè estava una mica confós amb el tema, no?, de la DO. Dic, ostres, seré tot el territori català, vull dir, no. Estava una mica, i ara ho has explicat molt bé, Antoni, t'ho agraeixo. Bé, en aquest cas, què cal ser, tenir, produir per estar dins de la DO Catalunya?
2: En primer lloc, el terme municipal ha de formar part de la zona de producció que defineix el plec de condicions. Aquest document tècnic que, de fet, ha d'aprovar Brussel·les en última instància, és a dir, això respon a normativa comunitària. És a dir, el terme municipal ha d'estar incorporat en aquest llistat de la zona de producció. I bé, per poder formar part d'aquesta zona de producció, doncs cal que el territori presenti unes característiques edafoclimàtiques, un tipus de sòl concret, una climatologia específica que permeti, doncs, l'obtenció de vins de qualitat. I no només això, sinó que, a més, doncs, bueno, aquests vins que s'obtenen, de cara a, perquè Brussel·les t'ho aprovi, no?, has de, doncs, demostrar que té unes característiques organolèptiques i fisicoquímiques que són degudes a l'àmbit geogràfic del qual prové, i amb la intervenció, doncs, també de les activitats per part de l'ésser humà, no? És a dir, el tipus de viticultura que aplica o el mètode d'elaboració que després es pugui seguir.
0: Llavors, puc entendre que la DO Catalunya coexisteix amb altres DOs? Vull dir, un mateix producte pot ser de dos DOs a la mateixa hora?
2: Un producte només pot sortir al mercat sota l'empara d'una denominació d'origen.
0: D'acord.
2: És a dir, només pot comercialitzar-se, és a dir, a l'etiqueta apareix el nom de la DO i, per tant, només apareixerà el nom d'una DO. Ara sí que és cert que el territori de la DO Catalunya, en un 90%, està coexistint amb les altres 10 DOs catalanes que també hi ha a Catalunya.
0: D'acord. Com neix la DO Catalunya?
2: Doncs mira, la DO Catalunya neix l'any 99, el juny de 1999, i de fet, apareix perquè a Catalunya hi havia un cert desequilibri territorial entre grans zones productores de raïm, podríem dir, zones que produïen més raïm que els propis cellers del seu territori podien absorbir, i paral·lelament hi havia altres zones, sobretot amb una potent indústria vitivinícola, que elaboraven, transformaven tot el raïm del seu territori, però fins i tot necessitaven adquirir
0: d'altres territoris,
2: d'altres llocs, això sí, mateix. Sí. Llavors apareix la DEO Catalunya, permetent que hi hagi aquest moviment, no?, de raïms, mostos o fins i tot de vins entre les diferents denominacions d'origen que ja hi havia.
0: Clar, això és el que permetia aquest equilibri de territori, perquè, clar, si tu vens un vi a un lloc de Catalunya però fet amb raïm d'un altre lloc de Catalunya, què li poses? Seria això, més o menys, aquest equilibri, no?
2: Efectivament, molt, molt ben explicat. És a dir, perquè un vi es pugui acollir a una denominació d'origen ha de complir molts requisits, no? Però uns de primordials són que la vinya es trobi situada dins de l'àmbit geogràfic d'aquella DO i que la transformació d'aquest raïm en vi, és a dir, l'elaboració, hagi tingut lloc també dintre del mateix àmbit geogràfic.
0: D'acord. Anton, com serà la collita? Com és la collita d'aquest any? Perquè hi ha empreses que han començat la barema fa temps. Amb aquestes calorades tampoc m'estranya gens, eh? Com serà la qualitat del vi d'aquest any?
2: La qualitat, afortunadament, serà molt bona. Tothom està content des d'aquest punt de vista pel que fa a la qualitat. En quant a quantitat, doncs, a priori, també tot apuntava a que tindríem una producció superior a la... lleugerament superior a la de l'any passat.
0: Sí.
2: No obstant, aquestes quatre onades de calor que hem patit, la veritat és que han deshidratat parcialment els raïms i doncs, potser ens situarem en un valor, en quant a quantitat, molt similar al de l'any anterior.
0: Carai, és que Anton, és tot molt delicat, eh? A la que hi ha una mínima variació tant en el clima, com si ha plogut molt, com si ha plogut poc, com si ha plogut quan no havia de ploure, com si fa sol. És un equilibri molt difícil, eh, Anton?
2: Efectivament, et pot destrotar molt les previsions, no? És a dir, per exemple, ara aquestes pluges que han vingut aquesta primera quinzena d'agost, molt benvingudes allí on realment han caigut, però és cert que han estat molt, molt erràtiques, eh? No podem parlar d'una regada general del territori, però sí que és cert que hi ha hagut punts on han caigut 60 o fins i tot 80 litres. Bé, allí on ha caigut, les varietats més primerenques que ja estaven vermades, doncs poca incidència hi haurà tingut. Ara bé, en varietats de cicle més llarg o més tardanes, com per exemple la parellada, allí on ha plogut, realment aquesta aigua s'aprofitarà i aquells ceps segur que podran oferir una producció superior al que, podríem dir, al mes de juliol els viticultors tenien en ment, com a previsible.
0: Doncs, senyor Anton Castellà, gràcies per explicar-nos l'origen, la feina que es fa a la DO Catalunya. Felicitats per aquest reforç territorial d'aquests 44 nous municipis que s'han incorporat i molt amable per atendre'ns. Una abraçada molt forta.
2: Un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer.
2: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Com m'agrada parlar de vi. És una qüestió que a mi personalment m'encanta. És un món fascinant. Bé, arribem a la una. Tanquem arrere, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i parlarem de la desprotecció que tenim del litoral, en aquest cas, desprotecció natural. Arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem, tornem de seguida.
3: La una a las 12 en Canarias.
4: Última hora en Mediodía Cope.
5: Pilar García de la Granja.
4: Estar informado.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía Cope en este 21 de agosto, viernes, además, porque sí, porque esto se termina, ¿eh? Mucha gente, es verdad, que sigue de vacaciones. Otra mucha, que también la haya estado trabajando todo el verano, que tiene mucho mérito, y se cogerá las vacaciones en septiembre, y otros pues ya llevamos unos días pico pala, ¿no? Pero es verdad que la semana que viene pues las ciudades empiezan a retomar un poquito el pulso, y aquellas zonas en las que hacerse un hueco en la arena con la sombrilla estos días ha sido casi misión imposible, pues empiezan a recuperar un poco la tranquilidad. Es inevitable, ¿eh? Toca volver. ¿Cómo será la cosa que vuelve hasta el presidente del gobierno. Y eso es que la cosa va en serio, ¿eh? Porque ni siquiera un ataque y violación a la integridad territorial de España, palabras del propio presidente del gobierno, han movido a Pedro Sánchez de su retiro en un palacio de Canarias. De hecho, la semana que viene se presenta muy intensa, ¿eh? Ya en lo político, a cuenta de la crisis en Ceuta. Donde empiezo por lo último, empiezo por ahí. Han vuelto los operarios de limpieza después de que esta mañana hayan conseguido desalojar, o al menos intentar otra vez desalojar a esos migrantes que acampaban en la playa de El Trampolín, en Ceuta, entre 500 y 1.000 personas. Ayer ya fueron desalojadas, pero un rato después volvieron a la playa, entre otras cosas porque se calcula que son entre 3.000 y 4.000 personas y el gobierno solo ha habilitado 1.800 plazas. Te digo que han intentado desalojar porque ahora mismo parte de ellas siguen en la playa, en un rincón, viendo a ver hacia dónde las pueden llevar. Es una imagen terrible y que resume muy bien el caos en el que está Ceuta 22 días después de la avalancha, ¿no? También la nefasta gestión que se está haciendo de esta crisis y que va a centrar la vuelta a la rutina del gobierno la semana que viene. Mira, 7 ministros dan explicaciones en el Congreso. El martes se celebra el primer Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, ya se supone que de forma presencial. Y el jueves el gobierno se reúne con las comunidades autónomas para hablar de un reparto de menores migrantes que ya ha empezado a preparar, sin contar con esas comunidades, otro ejemplo del caos, y además cargando contra la mayoría de esas comunidades. En fin, un disloque todo. Pero es que además de todo eso se ha anunciado un plan que pivota sobre el gobierno de Ceuta y sobre las ONG, sin hablar con Ceuta ni tampoco con las ONG. En resumen, la forma de hacer y deshacer sin contar con nadie, con la excusa 20 días después de que no se puede perder tiempo.
5: Al final la fórmula es, yo creo, es para saltarse de una forma rápida el control de todas las autonomías con la distribución de los menores. De esta manera los menores serán devueltos a las autonomías que quiera el gobierno.
3: Es Ramón Caudevilla, que ha sido hasta su jubilación en el mes de enero el jefe de extranjería de la Policía Nacional en Ceuta, o sea que algo sabe del tema. En medio de todo esto, un Ministerio de Sanidad que niega que haya colapso en Ceuta mientras busca médicos y enfermeros a la carrera para reforzar el hospital universitario en la ciudad. Hablaremos, por cierto, de eso en Mediodía COPE. Y mientras otros ministros y dirigentes socialistas cargan contra el Partido Popular por pedir que todos los que entraron sean devueltos cuanto antes. Y esto solo unos días después de que propios ministros del gobierno pidieran expulsiones.
6: Que quien entre irregularmente sepa que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la península ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
7: Que nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.
8: Que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores.
3: Es la gestión fundamentada en la contradicción. ¿Quieres más? Mira, decía Álvarez que ningún migrante pasaría a la península. Ayer confirmamos en Mediodía COPE que la Guardia Civil ya tiene constancia de que sí. Hoy también lo confirma la policía. Y una más, que luego ampliamos. Como hemos conocido esta mañana, Moncloa tanteó al rey para que llamara al rey de Marruecos, ese socio tan tan amigo de España que necesitamos que Felipe VI le llame para pedirle ayuda y de paso darle las gracias, ¿no? Algún cariñito. Al mismo Felipe VI, al que por primera vez un ministro de ese mismo gobierno se ha atrevido este verano a atacar, y no una, sino varias veces. Este es el resumen un poco del panorama mientras en Ceuta llevan 22 días esperando soluciones ante una situación límite, y visto lo visto, lo raro es que no estemos un poquito peor.
4: Escuchas Mediodía COPE.
3: Más noticias que contamos con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ángela.
3: Empezando por los carburantes.
9: Que siguen subiendo. La gasolina cuesta ya de media 1,73 euros el litro y el diésel 1,87. Es un nivel más alto desde mediados del mes de abril. Traducido al bolsillo, llenar un depósito de 55 litros ronda ya los 95 euros si es de gasolina y supera los 100 si es de diésel.
3: Incendios.
9: Preocupa el de Segorbe en Castellón, que avanza sin control, aunque la previsión del tiempo es optimista para las próximas horas. Por otro lado, todos los vecinos evacuados por el incendio de la comarca cacereña de Las Hurdes ya pueden volver a sus casas. También todos los desalojados por el fuego de Peñas de Riglos en Huesca.
3: Réplicas.
9: Continúan en Granada. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado 5 terremotos durante la madrugada, aunque apenas son ya sentidos por la población. La Junta mantiene activa la fase de preemergencia. Los 600 vecinos que permanecen desalojados de Las Gavias siguen sin poder volver a sus casas.
3: Y León,
10: 14.
9: En la audiencia, los participantes en la Red Internacional de Legisladores Católicos, el Papa ha recordado que el mundo no necesita una inteligencia artificial que menoscabe a la humanidad, sino una inteligencia humana iluminada por la sabiduría, una autoridad política guiada por la conciencia e innovación tecnológica dirigida por la caridad.
3: Deporte, Santi Duque, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
3: Hoy continúa la segunda jornada de Liga.
11: En este galimatías, que es el inicio del campeonato en España. Ya saben que ayer el Rayo Vallecano y el Alavés empataron a uno en el pistoletazo de salida del segundo capítulo. Y hoy a las 9, Betis y Real Sociedad debutan en la Liga. Los verdiblancos no podrán contar con Abde. Y en los donostiarras, Oyarzabal apunta a iniciar desde el banquillo. Y hoy también empieza la segunda jornada en la Liga Hypermotion, con el partido que enfrenta a las 9 al Córdoba y al Girona. Lo contamos todo en tiempo de juego. El sábado será turno del Real Madrid, que inicia su andadura en el campeonato visitando al Español. Mourinho ha comparecido en rueda de prensa y ha confirmado las bajas de Endrick por lesión y la de Tchouaméni falto de ritmo. Para el domingo quedará el estreno del Barcelona, que se mide al Elche en el Martínez Valero. Y hasta ahora también estamos muy pendientes de la Fórmula 1, pues desde las 12:30 están en marcha los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda en el circuito de Zandvoort, lo que supone el regreso de la Fórmula 1 tras el parón vacacional.
3: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
12: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.

0: Què tal, com esteu? 7 minuts passen de la una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Això ja és migdia COPE, en aquest cas, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, amb el Marc Pairés a les vies de so, per parlar ara mateix i per començar de... És un clàssic dels estius, això. És que a vegades m'avorreixo fent el programa, ja us ho dic. Per què? Perquè és que és cada any el mateix. I no és culpa ni vostra, ni meva, ni de res. És culpa de que no es posen els punts sobre les is. I a vegades dius, otra vez el tema. Clar, vosaltres podeu apagar la ràdio. Apago o me'n vaig a un altre lloc. Però jo no, jo he d'estar aquí i m'ho he de menjar. I a vegades és horrorós. A vegades, us ho prometo, és horrorós perquè és, cíclicament ens arriben temes. Cíclicament toquen. I són temes molt greus. I són temes que ens toquen a tots. I és cíclic. I clar, això arriba a saturar alguna vegada. M'estic referint a la protecció del patrimoni natural, en aquest cas català. El que ens toca a nosaltres, no? I tenim un problema. I tenim un problema des d'un punt de vista de... Ara s'intenta arreglar la cosa, s'intenta que tot sigui més curós, però com tota la vida calen medis perquè tot sigui més curós. Estic referint que quan fa anys, no descobrir ara, ens posarem una mica en situació, no? Fa anys, quan va arribar el boom del turisme, doncs es va començar a construir a la costa a terra doncs d'una manera poc ordenada, sense seny, moltes vegades, i més mirant la pela, i el sector turístic que començava a esclatar, que no pas cap al futur, cap al que ens quedaria cap al futur. Això ha anat passant pràcticament a tota la costa, amb tota la pressió aquesta turística, amb totes les conseqüències que molts coneixem. Sobreexplotació d'aqüífers, infraestructures, una sobreexplotació del paisatge, destrucció del paisatge, patrimoni amb totes aquelles construccions, etc. Ara, clar, un cop s'ha vist tot això, s'ha intentat frenar perquè en el fons ens estem carregant la gallina dels ous d'or. Si tu et cargues el paisatge que atreu a la gent, doncs ja no vindrà gent. Bàsicament és això, no? No només passa això, sinó també passa a costa. Passa a la costa. Amb una massificació de les embarcacions turístiques i d'oci que s'utilitzen durant aquesta època estiuenca, sobretot, i que fondegen a llocs on no s'han de fondejar, carregant-se tot el que hi ha sota l'aigua, praderes de Posidònia i tot el que està associat a la biodiversitat marina. Això està protegit. Però si ara vosaltres aneu a cales de la Costa Brava, és una qüestió que veureu amb molta facilitat. Veureu amb molta facilitat. Aquestes embarcacions que fondegen aquestes cales de la Costa Brava, he posat la Costa Brava perquè és una qüestió bastant evident, saben, o haurien de saber, que no ho poden fer, que està prohibit, que està protegit, però ho fan. Qui controla? Pues igual passen els Mossos per allà, o la Guàrdia Civil, tenim aquesta sort que passen per allà, i aquell dia, pel que sigui, els m'enganxen i els hi donen un què. Les multes són realment importants, eh? Les multes per aquesta destrosa són realment importants. Ara cal que algú vagi allà i digui, miri, pam, esto que está haciendo usted no pot ser. Sigui ignorància o no, està passant. I us dic una cosa, el desconeixement de la llei no implica que quedis exempt de complir-la. Això està clar. Concretament ara parlarem i ens concentrarem a l'Empordà, tant a terra com a mar de l'Empordà. I en parlem d'aquesta situació amb el senyor Jordi Cruz, que és portaveu de SOS Costa Brava. Jordi, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé si arribem a temps per intentar girar una mica la truita i cuidar el que ens queda de litoral i de costa.
1: A veure, nosaltres diem que l'esperança, per poca que quedi, mai la podem perdre. La Costa Brava encara conserva una gran part de la seva riquesa natural i per part la part terrestre també, o sigui, tant els ecosistemes marins com terrestres, tot i que estan molt masegats per aquesta pressió que parlàveu, encara tenim espais que es conserven prou bé i que es podrien regenerar fàcilment amb unes normatives, evidentment, més estrictes, perquè quan parlem d'equilibri vol dir que hi ha moltes activitats que s'han de regular, s'han de reduir i algunes potser fins i tot no hi tenen cabuda. La degradació d'aquests ecosistemes i també comporta la degradació de la qualitat turística. I això no és nou. Això ja, com deies, ja ve de llarg, d'uns plans urbanístics que van quedar clarament obsolets però que són incapaços de revertir-los i que encara preveuen tot i que es va aconseguir el pla director i eliminar de cop i volta unes 20.000 construccions, encara se'n preveuen unes 25-30.000 construccions al llarg de tota la Costa Brava. Això és una bestiesa.
0: Carai.
1: És una bestiesa.
0: Però construccions dedicades al turisme?
1: Bueno, clar, evidentment, a la Costa Brava la majoria de construccions, que, pel que es veu, no són de primera vivenda.
0: Clar, per això t'ho preguntava, amb la pressió de l'habitatge i tal com està l'accés a l'habitatge, pensava, igual aquestes construccions van de cara a una primera vivenda i per alleugerir l'accés a l'habitatge, però...
1: No, perquè estan en zones costaneres encara privilegiades, en zones que encara hi veiem muntanya, però com mires els plànols als ajuntaments, aquella muntanya que ara és plena d'arbres, realment en el plànol vol dir que allà hi poden anar 50, 100 o equips vivendes. N'hi ha plans que ja s'estan aprovant a pals, amb milers de construccions, però és així al llarg de tot el litoral. Que és preocupant. Preocupant.
0: Sí. Jordi, quan parlem de mar, jo estava parlant abans de sobretot a l'estiu, és molt, molt, molt evident el fondeig d'embarcacions a la costa Cales amb el bé que fa l'àncora a tot l'ecosistema, sobretot la Posidònia, les boscos de Posidònia, tan necessitats que són al Mediterrani.
1: Sí, a veure, a la Posidònia és potser la més emblemàtica perquè gràcies a Déu ja fa anys els científics, els experts alertaven d'aquesta pressió que patia i es va aconseguir protegir tant com a espècie com a hàbitat. Però pensem que hi ha altres espècies que també són molt importants. Els boscos, hi ha altres tipus de boscos, que són d'algues, com d'algues brunes. Hi ha la biodiversitat, com ja diu el nom, és molt diversa. I si anem perdent espècies perquè no estan protegides per la normativa i la gent diu, és que això, aquestes roques, aquí només hi ha algues i això no hi ha Posidònia. Diu, perdona, però això és molt important. Al mar no només hi ha Posidònia.
0: Correcte, sí.
1: I clar, aquest també és un problema. Ens trobem que on no hi ha Posidònia podem trobar altres ecosistemes d'algues que també tenen la seva funció. I si els destruïm, què passa? Anem perdent biodiversitat i, per tant, anem perdent la capacitat de lluitar contra els principals reptes que ens comportarà l'escalfament global, perquè serà més difícil resistir aquestes temperatures tan altes. A més, serà més fàcil que amb un ecosistema degradat les espècies invasores s'instal·lin. Pel sud tenim una espècie que és molt preocupant, que és l'alga asiàtica, que ja està per les zones de Màlaga, també per Tarragona, crec que s'ha detectat en alguna zona de Barcelona. Tenim també espècies de peixos, també estan entrant pel sud de la caravel·la portuguesa, per la banda de Grècia, Itàlia. Hi ha el peix cuní, que és un peix que és brutal, un devorador, que a més no saben què fer-lo perquè no és bo per menjar, vull dir, no.
0: Si fos bo per menjar ja no hi hauria gaire problema perquè ens el mengem
1: i punt. Passaria com les groines, que no quedaria ninguna pràcticament.
0: Correcte. Doncs, clar, Jordi, aquí hi ha un punt capdalt davant de tot això que es pot regular, es pot mirar, es pot fer, però sense una dotació pressupostària, sense un control, perquè això es compleixi, difícilment es pot arribar a bon termini, no?
1: Correcte. Jo pensem que a part aquí el que cal és ja el dèficit que és de manca de voluntat política, perquè són els que han de dotar de pressupost, són els que haurien d'haver aprovat ja fa molts anys els plans de gestió dels espais protegits que tenim, que la llei és de fa ja de 30 anys i ja deia que es tenien que aprovar plans de gestió, òrgans gestors i dotar de pressupost els espais naturals. no només la majoria manquen de pla de gestió i de pressupost i d'òrgans, sinó que tenim aquí al costat el PEIN Muntanyes de Begur, que ni tan sols té la delimitació definitiva, el qual vol dir que clar, encara s'està urbanitzant just en els límits, perquè hi ha aquella franja que diuen bueno, és que això no se sap si està protegit o no. I després tenim lleis que existeixen de fa temps. Tenim la directiva d'hàbitats i ara recentment el Real Decret 191/2026 que protegeix la Posidònia i no s'està fent complir. O sigui, com que és un Real Decret que s'hauria d'estar complint. Aquest estiu no hi ha hagut cap patrulla que hagi anat a les zones que estan cartografiades, que estan plenes d'embarcacions com el Golfet, la Badia de Palamós i Cala Fotadera més al sud i al nord, fins i tot el Parc Natural de Cap de Creus, que és un parc natural que diries home, aquí això està super
0: controlat, sí, protegit i vigilat, sí.
1: Doncs no, la Posidònia no està protegida tota i hauria d'estar tota protegida, tota. I no s'està fent complir el Real Decret, perquè diuen, és que la cartografia aquesta no és ben bé la que necessitem. I, oi, per si fa 4 anys que s'està promocionant la cartografia FanCat i és collonuda, perquè a més incorpora les clapes que han fet malbé les embarcacions i totes les cicatrius les incorpora dins la praderia i evita que hi hagi gent que digui, mira, aquí hi ha una clapa, vaig a tirar l'àncora allà. És a dir, que normatives n'hi ha i no fan complir. La llei d'espais naturals també existeix, però no s'ha desenvolupat tampoc. Vull dir que aquí el problema, que ja s'havia dit també, fins i tot amb el Parc Natural de Cap de Creus, que hi ha molta protecció sobre el paper, però en la realitat no hi és. I clar, això és precisament on es veuen els efectes negatius i la degradació dels ecosistemes, que ara s'hi afegeix. Com deia, el gran escalfament del Mediterrani. A sobre, fa 4 dies o menys, sortia un informe que deia que la costa catalana seria una de les que més s'escalfaria. I dius, escolta'm, però què fa falta aquí perquè reaccionem i comencem a crear reserves marines i a protegir de veritat, no sobre el paper, els nostres espais naturals?
0: El paper ho aguanta tot. Bàsicament és una d'aquestes... El paper és molt fàcil d'omplir, després la realitat, com bé has explicat, és molt diferent.
1: Molt diferent.
0: Senyor Jordi Cruz, de portaveu de SOS Costa Brava, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I gràcies per atendre'ns. I de seguida continuarem parlant de turisme, però en aquest cas mirarem de com s'aplica la IA per intentar saber que... Com enfocar el turisme a una població. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
3: A los de allí lo han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente.
2: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
4: Y los problemas en Ceuta, en esa frontera.
2: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
5: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España.
6: Feli, que me he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unas burgers de Goico Original o Smash con un 50% en la segunda unidad. Y son combinables entre sí. Y llevo también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales para un picoteo que si te llevas 3 la unidad sale a solo 8,50 euros. Y también se pueden combinar. Genial, ¿no?
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
8: En tienda web y app.
9: Los fines de semana siempre traen cosas buenas y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
10: ¡Menudo notición! ¡Tu cervecita con ofertón! Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 23 de agosto.
8: Migdia.
11: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: Blanes aplicarà i aplica la intel·ligència artificial per saber com es comporten els turistes. No per seguir els turistes, ni molt menys, sinó per saber com adequar, cap on van, cap on no van, per intentar adequar serveis. En parlem amb el senyor Joan Felip, que és primer tinent d'alcalde de la ciutat i regidor de Promoció i Comerç i Turisme de Blanes. Joan, bon dia, benvingut.
12: Bon dia i gràcies per convidar-me.
0: Home, no, gràcies a tu per atendre'ns i explicar-nos com funciona això. Bé, quin és l'objectiu d'aquesta plataforma? Explica'ns una mica, d'on surt i cap on va?
12: Bé, surt de les ganes de rebre més informació i poder gestionar així millor tot el flux de turisme i poder, doncs, ofertar el que la gent busca. És una recollida de dades i aleshores on va és, doncs, a poder, doncs, oferir més el que la gent busca i fer les rectificacions que calguin en programacions, etc, de cara a desestacionalitzar i de cara a que puguem ser més atractius.
0: Bé, la plataforma s'anomena Datur, de dades i atur, bàsicament és la confecció d'aquestes dues paraules. I com funciona?
12: Sí, funciona Datur de turisme,
0: No, Datur de turisme. No, que quedi clar, Datur, però Datur de turisme. Sí.
12: Funciona de molta informació que són procedents de telefonia mòbil, i també que són extretes d'entitats oficials com l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, l'IDESCAT. I en totes aquestes dades, que ja dic, són fonamentalment de telefonia mòbil, ben tractades, doncs te fan conèixer, doncs, els aspectes molt variats dels visitants, quins són els principals mercats emissors, la durada de les estades, pernoctacions, fluxos, què és el que busquen, i per tant és una molta informació. També permet comparar diferents períodes i analitzar tendències i comparar-se, doncs, amb altres zones turístiques.
0: Clar, quan parlem de què busquen exactament, quan parlem de què busquen, a què ens referim? Sobre què busquen dins de la ciutat, què busquen dins del poble, si busquen platges, com seria això?
12: Sí, doncs sapiguer, per exemple, doncs, l'interès que tenen no només per la platja, sinó també per la gastronomia, si busquen estades culturals, si busquen... a veure, la gent quan ve, què vol, i si venen, sapiguer si venen amb famílies, i per tant, doncs, buscaran un altre tipus d'entreteniment, si venen per practicar un esport o perquè hi ha coincidència amb esdeveniments esportius, i d'alguna manera, doncs, puguem-nos
0: adaptar, no?
12: A les necessitats, i nosaltres llavors respondre, doncs, amb aquesta oferta que ens demanen, no? I aquí, doncs, posar en valor el patrimoni i posar en valor, doncs, no només el sol i platja, i poder allargar així la temporada, que és el que tots desitgem.
0: Fer efectiu els recursos, bàsicament. Bé, l'estiu és una època de rebuda de turisme. Com va la temporada aquest any, Joan?
12: Bé, la temporada va bé. Ara l'agost sempre va bé, no? Està a ple. Sembla ser que el juliol va costar una mica, per contra maig-juny va anar bé, i també esperem que el setembre, l'octubre, doncs, ens aguanti, i més amb aquestes calorades i aquests canvis climàtics, doncs, que a lo millor ens ensenya la gent a desestacionalitzar, no? I ser nosaltres els primers de dir, bueno, no sortim a l'agost i sortim al setembre, no? I el que pugui fer-ho, doncs, jo crec que ja ho està fent, i bé, aleshores, doncs, creiem que si allarguem la temporada i tenim coses que oferir, doncs, nosaltres, setembre i octubre, doncs, és un bon objectiu per treballar-hi, i aquestes dades poden ser molt, molt importants en gent de la tercera edat, que també surt i no té necessitat de sortir a ple agost.
0: Doncs, senyor Joan Felip, primer tinent d'alcalde de Blanes i regidor de Promoció, Comerç i Turisme, escolta'm, gràcies per aquests incentius i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
12: Vinga, moltes gràcies, un plaer.
0: Sa Palomera Blanes és a la porta de la Costa Brava. És un poble, com molts que hi ha a Catalunya, molt, molt recomanable per visitar i gaudir a qualsevol època de l'any. Va, que de seguida arribarem a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. Avui més interessant que mai perquè l'alerta continuarà per aquesta vaguada d'aire fred que tenim a sobre i que, bé, està fent que tot sigui més respirable. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
8: Migdia.
11: COPE, Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat. Estàs escoltant
13: COPE Tarragona.
8: 93.5 FM.
14: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
15: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
16: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
17: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
18: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
16: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
18: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
16: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
18: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
19: Este mes de agosto la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
20: ¡Qué espectáculo!
19: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prats y Alberto Arau.
20: Agarra a la parte de abajo del manillar.
19: Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20: ¡Qué corredorazo le hemos
19: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
20: ¿Qué pasa en la vuelta?
19: La Vuelta Ciclista a España en COPE.

0: Què tal? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantadíssim, com sempre, de parlar amb vosaltres per fer... Bueno, ara toca actualitzar la informació de serveis, com sempre. I comencem per la meteo. Bé, és que no sé com prendre'm tot això. Si esteu de vacances no us farà gens de gràcia, perquè sobretot a platja això està fatal. Avui la bandera vermella tornarà a lluir a moltes platges catalanes, perquè la mar la tenim enfadada amb aquesta vaguada que tenim a sobre. La part bona és que les temperatures estan pel que toca per l'època. Ni més ni menys. Són les temperatures que tocarien pel mes d'agost. Imagineu com està la cosa, eh? I estan superagradables com està l'alquer. Això continuarà. Aquestes temperatures continuaran almenys 5-6 dies, continuarà ben bé amb temperatures, anava a dir agradables, però és que són les que tocarien per l'època. De cara a aquesta tarda, atenció, perquè se'ns tiren a sobre pluges amb una alerta activada a comarques de Girona, i ja de cara al vespre nit, comarques Costa Central i sobretot Costa Daurada, eh? Les pluges, l'alerta és important d'entrada. A partir d'allà, de les 2 de la tarda, cap a comarques de Girona, on els patacs poden ser importants a mitja hora. I de cara a la tarda, sobretot a la Costa Daurada, Tarragonès, el Baix Camp, Baix Penedès, el Camp, el Penedès, per tota aquesta zona... Doncs l'alerta és taronja i esperem ja de cara a vespre nit, que les patacades d'aigua siguin realment importants. La mar impossible, ja us dic impossible. La qüestió és que tot això es repetirà també durant el dia de demà, però sobretot molt concentrat durant tot el dia cap al sud de Catalunya, cap a Costa Daurada i Terres de l'Ebre, on l'alerta continua sent taronja. I acaba al final de dissabte... concentrarà aquesta alerta cap a Terres de l'Ebre. Diumenge, això sí, pot ploure, sobretot Pirineu, Prepirineu, esperem pluges. Diumenge ja l'alerta rebaixen aquestes pluges i sí que les esperem, però més concentrades cap a Terres de l'Ebre. Serà uns dies d'aquests inestables, amb núvols, el diumenge pot remuntar una mica la temperatura i sobretot Pirineu, Prepirineu, algunes pluges. I les temperatures... molt agradables en comparació amb el que teníem fa dos dies. Claríssim. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bon migdia. Doncs estem ja immersos en l'operació sortida del cap de setmana de divendres i tenim, per exemple, problemes a la P7, a la Roca del Vallès. Han topat 4 vehicles, de seguida s'han retirat, però això en sentit Girona encara està provocant 8 quilòmetres de lentitud i per l'efecte Tafaner en sentit contrari un parell. Anem a la Jonquera, on en sentit França també hi ha problemes a la P7 i en el cas d'aquesta mateixa via arran d'un incendi de vegetació a Gelida en sentit Tarragona encara un carril tallat. Per tant, circuleu amb molta cautela. A banda, ja es veu mobilitat a les rondes. Ara hi ha un accident a l'altura del Prat on hi ha 2 carrils tallats i en sentit Barcelona hi ha 1 quilòmetre i escaig de lentitud i també diverses avaries a la C25, la C53 o lentitud, per exemple, encara per un vehicle bolcat a Banyoles on encara es fa pas alternatiu. Per tant, demanar-vos, com sempre, molta cautela i compte amb aquests patacs també d'aigua que poden ser perillosos a la carretera. Molt bon dia.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda i millor cap de setmana. Cuida't.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu. La informació esportiva amb el Joan Batllori. Joan, com estàs? Benvingut.
2: Què tal, Cruz? Com anem?
0: Doncs molt bé, perquè he pogut dormir aquesta nit i, sí. I llavors això
2: jo,
0: és fantàstic.
2: Jo en algun moment llençolet, eh? En algun moment, eh?
0: Sí, impressionant, eh?
2: Impressionant, eh?
0: Feia temps que... Ostres, quina meravella.
2: Sí, noi.
0: Des del punt de vista esportiu, com... avui tenim camp per femení, no?
2: Avui tenim camp per femení, sí. A partir de les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff tenim Barça-Brighton, que és un bon partit. El Barça que també estrena capitana, el primer equip, Patri Guijarro, després de la sortida d'Alexia Putellas, també seran capitanes aquesta temporada, Aitana Bonmatí i Graham Hansen. Aitana, sobretot, futbolista amb molt de pes, però que no estava fins ara entre les capitanes. I després, pendents de la jornada de Lliga Primera del cap de setmana, on per fi debuten els dos grans candidats al títol, el Barça i el Real Madrid. El Barça ho farà diumenge a 2:15 al camp de l'Elx. Estem pendents de l'activitat, de l'actualitat del primer equip de futbol, també del Mercato, i tenim a Deco volant a Lisboa. no està clar encara si és per un tema personal o professional. Jo he preguntat al Barça, l'única cosa que m'han dit de moment és que no té res a veure amb Luis Suárez, que és el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, que durant aquest mercato havia sonat com a possible reforç per la posició de davanter central.
0: Perquè hi ha una cosa que m'agrada molt ara del Barça, ja sé que vosaltres, quan us toca la part esportiva, igual no us agrada tant, però que són bastant discrets. O sigui, no deixen veure clarament l'objectiu. Van a un lloc per preguntar per un, però venen amb un altre, com va passar amb Gordon, per exemple, no?
2: Sí. Jo tinc la teoria de que ens enterem del que ells volen que ens enterem i del que no volen que ens enterem, no ens enterem.
0: Que han posat més filtres ara davant d'aquestes informacions.
2: Sí.
0: Dona aquesta sensació.
2: A veure, seguirem la pista d'aquest viatge de Deco. El Barça, el que és evident, és que està buscant un nou. Donen pràcticament per perdut a Julián Álvarez, tot i que jo ahir vaig tornar a preguntar pel club i em van dir: deixem passar la setmana.
0: A veure què passa, setmana. A veure què passa.
2: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid juga el diumenge contra el Villarreal i està per veure si Julián entra o no a la convocatòria, si entra, a veure si juga o no juga, i si juga, a veure quina és la reacció del Metropolitano, que l'altre dia, com saps, estava a la grada i el van insultar des de la grada.
0: En cas de que jugués, per exemple, això significaria que ja el Barça no el pot fitxar?
2: No, no, no. Pot,
0: no?
2: Pot,
0: o sigui, cas, mentre hi hagi mercat, encara que estigui obert al mercat, encara que hagi jugat amb un equip, pot fitxar per un altre.
2: Sí, perquè si fos així, l'haguessin fet jugar
0: ja l'altre dia.
2: No, es pot donar el cas, de fet s'ha donat alguna vegada, que hi ha un equip que en una mateixa temporada juga amb dos equips diferents.
0: Sí. Una mica bogeria, això. Què més tenim, Joan?
2: Doncs el diumenge aquest partit entre l'Elx i el Barça. Rodri està fent entrenament al marge. Jo crec que serà difícil que arribi per aquest primer partit de Lliga, i demà tenim partides a Cornellà al Prat, Espanyol-Reial Madrid. L'Espanyol treballa aquesta tarda, sentirem aquesta tarda Manolo González en la prèvia del partit. A segona, el Girona juga ja avui el seu partit, visita el Córdoba. El Sabadell jugarà el diumenge a les 7 de la tarda a Castelló. Ja t'he dit que tenim Gamper femení aquest vespre, i després en el capítol poliesportiu demà comença la Vuelta Ciclista a Espanya, comença Monte Carlo, que això és ja habitual amb totes les grans curses, que no comencen mai a una ciutat del país on es fa la cursa, i la bona notícia és que participa Pogacar, que és el grandíssim favorit per guanyar aquesta competició. També una altra molt bona notícia, que Carlos Alcaraz ha anunciat que participarà a l'Open USA, que comença el 30 d'agost, i estem aquests dies pendents també del Mundial d'Hockey Herba. Tant els nois i les noies s'han classificat per la segona fase. De fet, els nois ja juguen aquesta tarda contra Alemanya, les noies jugaran demà contra Argentina.
0: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Gruf.
0: Que tinguis un bon programa i un bon cap de setmana.
2: Igualment, gràcies. Cuida't.
0: Doncs amb el Joan Batllori, després a Esports Cope, en aquesta mateixa casa, doncs actualitzarem i ampliarem totes aquestes informacions que ens estava explicant i d'altres. Esports Cope, amb tot l'equip d'Esports Cope Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de l'efecte cunyat. Què és l'efecte cunyat? Bé, té un nom científic, eh? Té un nom científic. Ara mateix no el dic per aquí, però té un nom científic que després us avenço. Però l'efecte cunyat és quan una persona creu que sap més del que en realitat sap, però el seu cervell ho fa de tal manera que compensa. Això és l'efecte cunyat. De seguida en parlem, d'aquesta curiosa efecte, aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía Cope.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: Y más que tú. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
9: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
10: Love, love, love.
11: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Deberes en familia, dibujos con amigos. Ahora tienes un 3x2 en las mejores marcas de escritura y material de escritorio. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
13: Huele a venta.
12: Huele a venta, ojo. Coche seminuevo para casa.
13: Ven a por más.
12: Venta.

0: És una professió ancestral, la de pastor, bàsicament. I pastors de l'Aragó, del País Basc, de València, de les Balears, de Catalunya, han competit a la 38a edició del concurs de gossos d'atura de Llavorsí, el Pallars Sobirà. Bàsicament, més enllà del concurs en si mateix, més enllà de tot això, una de les qüestions clares és posar de manifest i conservar i donar el missatge d'aquesta professió ancestral, diria jo, no? Ancestral mil·lenari, en tot cas, no? En parlem del tema i en parlem de tot això amb el senyor Josep Vidal, que és alcalde de Llavorsí, sobre l'impacte, l'efecte que ha tingut aquest concurs, que ja porta 38 anys. Josep, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns, Josep. Quant de temps portem amb el concurs? Són 38 anys, de 38 edicions, no?, del concurs de gossos d'atura.
1: Sí. 38 edicions i, malauradament, es va haver d'interrompre quan van passar la Covid, que el van parar un parell d'anys que no es va poder fer, si no ja estaríem pràcticament als 40.
0: Clar, bueno, estem parlant de que la Covid va parar tot, va parar el planeta sencer. Fins i tot la benzina anava molt barata, te la regalaven pràcticament. Com és aquest concurs i quin ha estat els resultats, les conclusions després d'aquesta 38a edició, Josep?
1: Pues bé, et començo dient que ho has dit molt bé, que és parlant dels pastors, vol dir que parlem d'un ofici ancestral, i per això nosaltres ja fa un parell d'anys hem començat a fer el Festival Pirineu Pastor, que enguany ha sigut la segona edició i ha sigut un èxit total, perquè el que volem és reivindicar aquest ofici ancestral, com bé has dit, i que hi hagi continuïtat en un futur, perquè són els autèntics gestors de poder fer una gestió forestal formidable, que és el pastor amb el seu ramat.
0: No, i a més està intentant reintroduir aquest ofici a llocs on pràcticament és inexistent, com per exemple la Serra de Collserola de Barcelona, que allà el pastoret ja m'explicaràs, però s'està intentant reintroduir precisament amb aquest motiu, a l'intentar controlar el sotabosc i el bosc com a prevenció d'incendis. Josep?
1: Sí, és així. És que no hi ha més. A part de que a part de l'administració, el que té que fer és ficar medis, sobretot per poder tirar endavant la gestió forestal. El més barat és el que poden fer els nostres ramats i la nostra ramaderia extensiva, que volen viure d'això. Per tant, el que tenim que fer és facilitar amb ells perquè puguem fer una bona gestió i perquè gràcies al pastoreig pues, tinguem bestiar que estigui conduït i que pugui fer de veritable gestor.
0: Bé, turísticament parlant, com atractiu, com resulta aquest concurs i sobretot l'estiu a Llavorsí? Quina valoració pots fer? Sé que encara queda, no? Però quina valoració pots fer, Josep?
1: Sí, la primera quinzena, la veritat és que ha sigut molt bona a tot el Pirineu, perquè és normal. La gent el que busca també és una mica més de bones temperatures, que malauradament aquest any hi ha hagut dies que inclús el Pirineu ha fet calor, no? Això ens ho està portant el canvi climàtic, però la veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molt bona predisposició. I de cara al concurs que estem parlant, pues, la veritat és que va ser un èxit perquè puja sobre unes 1.400 persones amb moltes ganes de veure la coordinació que hi ha entre el pastor, el seu gos i el ramat d'ovelles per poder-lo conduir allà i fer unes proves que la veritat meravellen a tothom.
0: Clar, perquè això ha de tenir un control absolut sobre el gos i el gos ha d'estar perfectament ensinistrat com, per això, no? Com s'ensinistra? No sé si t'ho faig a tu la pregunta, sí. Jo te la faig, però no sé si tens la resposta de tot això.
1: És fàcil, és estar moltes hores els dos junts i estar treballant i assajant tot el que pugui venir, i hi ha una compenetració total. Vull dir que hi ha pastors que la meitat del concurs estan només amb un xiulet i amb un xiulet s'entenen. Això vol dir que entre ells hi ha una coordinació tan precisa que fa que clar, que això funcioni. També sí que hem de dir que els gossos que venen són border collies, que és un gos molt obedient. No és el típic pastor que nosaltres puguem dir tant el basc com el català, sinó perquè són una mica més braus aquests i estan treballant molt amb la raça que he dit, perquè és que els acompanyen molt i són molt obedients.
0: S'adapta molt.
1: Border Collie.
0: S'adapten molt. Sí, igual que gossos pigall, que hi ha certes races que són més predisposades a ser ensinistrades com a gos pigall, en aquest cas del pastoreig seria tres quarts del mateix, suposo.
1: Sí, sí, tant, és així.
0: Bé, de cara a la conservació, clar, una de les qüestions que hi ha sempre, ara canvi climàtic i tot això que estàvem parlant, o fins i tot turista, clar, com conservem l'entorn? És un dels punts claus, en aquest cas parlem del Pirineu, que és una zona sensible davant de tot això. Josep, quins són els reptes per conservar tot l'entorn, en aquest cas de la part que toca, que és Llavorsí?
1: Bueno, si parlem de cara als pastors, perquè és que nosaltres que fem el festival i el concurs el cap de setmana, sempre el tercer cap de setmana d'agost, la veritat és que el Pirineu no s'entén sense pastors. Per tant, vull dir, el que hem de fer és reivindicar i donar a conèixer la gran magnitud que té aquesta ofici ancestral.
0: Sí, sí. Sí, perquè estem parlant de que han vingut pastors de l'Aragó, d'Euskadi, de València, Balears i clar, Catalunya, no?
1: Sí, sí, venen de tots aquests llocs, la veritat, cada any, per fer que el concurs sigui més potent i que hi hagi gent pues, molt experta de tots els nostres... del nostre vinatge.
0: 38 edicions, que haguen estat pràcticament 40 sense, si no haguéssim tingut pandèmia. Senyor Josep Vidal, alcalde de Llavorsí, escolta'm, gràcies per explicar-nos doncs, aquest concurs d'aquest ofici ancestral de gossos d'atura, molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És una meravella veure com treballen. Si heu tingut l'oportunitat de veure-ho en directe, ja allà mateix, en aquest cas, en un dels punts que es fa, ja sigui a les quatre províncies de Catalunya, es fan un concurs de gossatura. En aquest cas parlàvem amb Llavorsí, seria la de Lleida, però també està a Girona, a Tarragona i a Barcelona. És una meravella veure, si ho heu vist per la tele, que s'ha fet alguna vegada, és al·lucinant aquesta coordinació entre el pastor i el gos, eh? Va, totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya també podeu descarregar i teniu l'aplicació de Cope a la vostra disposició, tant per iOS com per Android. I allà podeu escoltar totes les xerrades, programació en directe, en fi, tota la programació i tot el que fem i produïm aquí a Cope Catalunya i a Cope en general. Dit això, arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebem la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.

0: motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk y Babyliss. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
4: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: L'actriu Assumpta Serna ha despertat consciències a través d'un vídeo a les xarxes socials. La setmana passada va denunciar la realitat de la llei de dependència a Catalunya en base a la seva pròpia experiència. Bon migdia, sóc la Sílvia Fernández i Catalunya acumula ara mateix més de 80.000 persones en llista d'espera de dependència segons dades de l'Imserso. És una de les xifres més altes d'Espanya. Només durant els primers 5 mesos del 2026, 4.342 persones van morir mentre estaven en llista d'espera per obtenir una prestació de dependència al territori. I per què va denunciar-ho l'Assumpta Serna a les xarxes? Doncs resulta que l'any 2015 l'actriu va intentar demanar una ajuda pel seu pare, però va tenir molts problemes per aconseguir-ho. Ara, quan ho ha tornat a intentar, en aquest cas per la seva mare, 11 anys després s'ha trobat que les coses no han canviat pas. Ens ho explica el Marc Monclús.
10: Sobre paper, la llei de la dependència és una llei molt positiva, però l'actriu Assumpta Serna va comprovar que no és tan bona com sembla. De fet, van denunciar a través de les xarxes socials la situació de la seva mare de 100 anys. L'actriu demana que la llei es canviï amb un projecte estatal i que no depengui de cap partit polític.
11: Estic veient tots els comentaris de la gent responent i realment és un problema enorme que afecta a tots i no solament, saps el que he après? Que no solament és aquí a Catalunya, és que això sí, sí. Ha de ser un pacte estatal perquè això no és d'un partit polític, no és un punt de vista d'algú. Això, com a ciutadans, ho hem d'anar reclamant.
10: La llei de la dependència, segons explica la mateixa Assumpta Serna, té un problema de fons, que és la qualitat del servei. Les licitacions es fan a empreses privades que busquen la manera de fer-ho més barat i això es tradueix en un menys qualitat de serveis, principalment en l'apartat de les cuidadores.
11: Però hi ha un problema de fons també, que és de la qualitat dels serveis, que això no en parla ningú. Llavors, saps, quan resulta que tu dones licitacions a grans empreses, aquestes empreses, un dels requisits és doncs, que ho facis barat tu, doncs, llavors, clar, et trobes doncs, que ells paguen molt poc a les cuidadores, no tenen una formació i estem fatal perquè això és quasi una esclavitud d'aquestes pobres dones latines que venen per fer aquest tipus de feina.
10: L'actriu demana que la prioritat d'aquestes empreses que es dediquen a la cura de les persones siguin les mateixes persones i no fer diners.
11: Jo crec que l'atenció centrada a la persona és una cultura que hem de fer entre tots. És a dir, saps, jo entenc que la gent vulgui fer diners, però no es tracta d'això. Es tracta de prioritzar l'autonomia, la dignitat, la participació, el projecte de cada persona, no? En fi, tenim que buscar que aquesta financiació sigui molt més gran. No és treure l'IVA, és que les persones, per poder, diguéssim, tenir una persona 24 hores al dia, és que, com a mínim són 4.500 euros.
10: Per garantir el millor servei per la nostra gent gran cal més finançament, un fet que només es pot aconseguir, segons l'actriu, amb un pacte d'estat i amb la força de la gent.
9: Gràcies, Marc. I anem amb més qüestions. El que és una sensació, que hi ha més turistes que

0: mai i que sembla difícil reservar una habitació a Catalunya, es confirma amb les dades del mes de juliol. Els hotels catalans han rebut 2,7 milions de viatgers amb un increment del 3% respecte ara fa un any. Sergi Tor, per on s'expliquen aquestes xifres?
1: L'explicació és clara, Sílvia. Arriba més a turista internacional que mai. L'increment és d'un 4% aquest mes de juliol. També creix el turisme nacional amb un 1,3%. Per demarcacions, Barcelona és la que més creix amb un increment del 5%. També ho fa Girona, que frega el 4% d'increment. En canvi, Tarragona baixa un 1% i el descens més significatiu és el Lleida, amb un descens d'un 9%. Curiosament, a Lleida es pot beneficiar el mes d'agost a causa de l'eclipsi. Però també, si mirem el context més ampli, l'acumulat entre gener i juliol és espectacular. Els hotels de Catalunya per primera vegada superen els 13 milions de viatgers. Això significa un creixement del 4,3% respecte al mateix semestre de l'any passat. I els preus també són elevats. Acabem de fer una simulació d'un hotel a la costa catalana de 3 estrelles. Els preus oscil·len entre 600 i 1.000 euros. Serien 5 nits de la setmana que ve, no en cap de setmana, per una habitació de 2 adults.
0: Gràcies, Sergi. Continuem parlant d'un estiu de rècord també per les altes temperatures. Tot i que avui han baixat i s'ha activat el pla Inuncat per possibles pluges intenses, us recordem, venim d'unes setmanes a màxims. De fet, s'han enregistrat 55 matinades tropicals al territori que han fet altament complicat poder dormir amb comoditat. I és per això que us volíem presentar un concepte, l'ortosomnia, perquè resulta que cada vegada és més habitual que la gent dormi amb el rellotge intel·ligent equipat per obtenir les dades de la seva son, però això pot provocar efectes no desitjats. Ens ho explica l'Ivan Urbina.
2: Ortosomnia és l'obsessió pel descans perfecte, per la son perfecta. La gent que la pateix i per vigila com ha dormit. Sempre al despertar-se mira les seves estadístiques del rellotge sobre com ha sigut la seva son. Xavier Puertas, neurofisiòleg i membre de la Societat Espanyola de la Son, detalla el tipus de gent que pateix ortosomnia.
3: Un perfil que són malalts que d'alguna forma també tenen una certa tendència a l'insomni. Són malalts perfeccionistes, en un nivell un poc d'estrès elevat, que volen tindre-ho tot controlat, que li pega moltes voltes al cap, a les coses. Diguem que no té que ser necessàriament una tendència patològica.
2: Els experts accentuen que la son humana és molt variable depenent l'individu, inclús entre nits en la mateixa persona. Xavier Puertas explica que dormir malament és una acumulació de tot el dia.
3: Perquè moltes vegades l'explicació de dormir malament no està en la son, sinó que no hem passat bé el dia, tenim massa estrès, haver-hem al llit en un acúmul d'estrès emocional, físic, psíquic, i no haurem de desconnectar. No? I els no permetim que el cervell també sigui en condicions de fer un descans òptim. I, clar, doncs, és dir, si dirigim l'obsessió a la son, añadim una altra preocupació. No?
2: El sentit comú és el que s'ha d'imposar a l'hora d'analitzar la son. Si comences la jornada amb energia i bon humor i et dura durant tot el dia, segurament és que has dormit bé. Segons els experts, la millor manera de descansar és cuidar els hàbits diurns.
0: Gràcies, Ivan. Esperem dormir millor amb aquesta baixada de les temperatures. I una altra qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllar, Antonio López López. Tots dos es coneixien, ja que l'agressor és veí de la localitat del Tarragonès. L'Ajuntament del Catllar ha condemnat rotundament l'agressió a través d'un comunicat en què han apuntat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència, valors essencials d'una societat democràtica. I també en aquest comunicat han traslladat el seu suport al regidor afectat. I continuem amb més notícies perquè la Policia Nacional ha desarticulat 2 punts de venda de mercaderies falsificades a Salou i Lloret de Mar. Fruit dels 2 operatius, els agents han detingut 9 persones per un delicte contra la propietat industrial. En el primer dispositiu a Salou s'han intervingut 2.416 articles presumptament falsificats de 4 establiments, principalment samarretes de futbol, roba, bosses de mà i altres complements. I parlant de samarretes de futbol, saludem el Joan Batllori, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
0: Perquè ens porti tota l'actualitat esportiva d'aquest divendres.
4: Doncs a les portes d'una nova jornada a primera divisió, la jornada en la que han de debutar a la competició els 2 grans favorits i aspirants al títol, el Barça i el Real Madrid. El Barça diumenge a 2:15 al Camp de l'Elx. A nivell esportiu, pendents que es formalitzin les inscripcions dels fitxatges abans de diumenge. Des del club ens asseguren que així serà. L'únic que dubta és Cancelo. Rodri està treballant al marge seguint un pla específic. El diumenge jugarà el Barça i demà tenim Espanyol-Reial Madrid a 2:15 a l'estadi de Cornellà al Prat. Mourinho, que ha parlat aquest matí, té a totes les seves estrelles disponibles. Manolo González parla aquesta tarda, tindrà les baixes de Cabrera, que està sancionat, i de Quique García i Puado lesionats. A segona divisió, el Girona juga ja avui, divendres, el seu partit. Visita el Còrdoba a partir de les 9 de la nit. El Sabadell jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Castelló. Avui tenim el Gamper femení a partir de les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff, Barça-Brighton. Demà comença la Vuelta Ciclista a Espanya amb una crono pels carrers de Monte Carlo. Pogacar és la gran estrella i l'indiscutible favorit a la cursa. I al Mundial d'Hockey Herba, tant els nois com les noies s'han classificat per la segona fase de la competició. De fet, els nois juguen avui ja contra Alemanya. A partir de les 5 de la tarda, les noies jugaran demà contra Argentina.
0: Moltes gràcies, Joan, per tota aquesta informació. Nosaltres ara us deixem amb Mediodía a COPE amb Pilar García de La Granja.
5: Línia editorial.
6: Cadena COPE.
7: Empleos. Esta era la cifra de vacantes sin cubrir en España al final del segundo semestre, según Eurostat. Se trata en realidad de un buen dato frente a 2025, mejor aún si lo comparamos con los de la mayoría de países de la Unión, donde la escasez de trabajadores es mayor. La tendencia, a medio y largo plazo, sin embargo, no permite albergar optimismo. El problema no será el desempleo, sino la escasez de trabajadores que lastrará el crecimiento. En línea con las previsiones oficiales sobre el impacto que empieza a tener la jubilación masiva de la generación del baby boom, la Fundación Adecco estima que entre 2030 y 2050 España perderá a cerca de 2 millones de personas en edad laboral. Si bien hay margen para adoptar medidas que permitan mitigar el daño, la experiencia muestra cierta tendencia a ignorar los problemas hasta que estallan. Y a veces ni eso. España parece seguir sin reaccionar ante el desplome de la natalidad. Y se ha hecho muy difícil mantener un debate sosegado y racional sobre la inmigración y sobre los perfiles formativos que se necesitan. Por sectores, uno de los cuellos de botella se concentra en el sector público, que está haciendo importantes esfuerzos, aunque todavía insuficientes para rejuvenecer a su plantilla. En el sector privado, la Fundación Adecco pone el foco en un gran debate social pendiente, el edadismo. La formación permanente, cierto, es hoy una exigencia ineludible y la administración debe facilitarla, pero las empresas no pueden seguir rechazando sin más a los candidatos a partir de la mediana edad. España simplemente no está en condiciones de permitírselo.
8: Son las 3, son las 2 en Canarias.
6: La tarde.
5: Pilar García Muñiz.
6: COPE, estar informado.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. La imagen de hoy vuelve a estar en la playa del Trampolín, en Ceuta. Esta mañana allí se han vuelto a desalojar a 1,000 migrantes, después de que ayer se hiciera algo parecido y fueran trasladados a los puntos habilitados por el gobierno con capacidad para atender a 1,800 personas. Horas después, la imagen, te la contamos aquí en la tarde, era la de muchos que volvían a esa playa del Trampolín y de nuevo ha tocado hoy desalojo. El gobierno trabaja ahora para habilitar otros 3 emplazamientos y aumentar una capacidad que sigue siendo insuficiente para todas las personas que permanecen en la ciudad. Se habla de cerca de 10,000, esa es la cifra. Un colapso de la ciudad de Ceuta que ahora se traslada también a los despachos, donde la tramitación de expulsiones y devoluciones apenas ha comenzado. Así lo ha explicado Ramón Caudevilla, que es ex jefe de extranjería de la Policía Nacional en Ceuta.
9: Y en expedientes de expulsión o devolución, depende de la nacionalidad, se están haciendo los antiguos, los que estaban en el Ceuta, y todavía no se ha empezado nada con los nuevos, los que han entrado nuevos, así que eso va para largo. Si en los números más o menos que dice el presidente van por ahí.
8: Igual que va para largo también la devolución de los cuerpos, de los cadáveres, cerca de 90 que siguen en ese antiguo hospital militar. Muchos de ellos no han podido ser identificados, pero hay algunos que sí, que han sido identificados, y Marruecos por ahora no ha aceptado a ninguno. Si no aceptan a sus muertos, ¿cómo van a aceptar a los vivos? Y entre tanto aparecen las mafias. Esto ya se temía que pudiera ocurrir, y es que la policía ha desarticulado dos mafias que trasladaban clandestinamente a migrantes desde Ceuta a la península. Eso que en el ferry habitual para estos chicos que acaban de llegar al Tarajal es imposible, pues lo hacen las mafias. Hay 5 detenidos y cobraban cerca de 9.000 euros por viaje. Ahí es nada. Los agentes han confirmado que entre quienes estaban recurriendo a estas redes, pues había personas que llegaron durante la última entrada masiva. Y sobre otro asunto, los incendios en las Hurdes, mejora la situación del fuego en pino franqueado. Los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas y los equipos esperan poder dar por estabilizado el fuego esta tarde, mientras en Castellón sigue preocupando el incendio forestal declarado entre Segorbe y Gátova a causa de un rayo. El fuego sigue activo después de quemar unas 120 hectáreas, aunque las condiciones meteorológicas han dado una tregua durante la noche. Cuidado si te pilla también alguno de los reventones que hay ahora mismo, reventones de calor que hay por España. El calor acumulado a estas fechas está provocando lluvias, vientos muy fuertes. Cuidado porque en estos días además se juntan muchísimos desplazamientos. Es agosto y los fines de semana el tráfico aumenta, sobre todo hacia las zonas de costa. DGT, buenas tardes.
10: Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de dos alcances que complican la circulación, el primero de ellos en la salida de Madrid por la A42 en Casorruelos y otro en Burgos en la AP1 a la altura de Briviesca, ya en dirección a Vitoria-Gasteiz. Al margen de ello, tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos, en Valladolid por la A62 en Alaejos en sentido Tordesillas, tráfico en aumento además en Valencia en la A7 en Paterna y Vetera en dirección Castillo de la Plana, en Murcia por la A7 en Totana ya en dirección a la capital murciana y en la provincia de Cádiz en esta A7 a la altura de Guadacorte ya en dirección a Algeciras.
8: Darío Carnicero, esa es la situación de las carreteras es en la DGT. Gracias. Y mañana arranca la Vuelta Ciclista a España. Por eso hoy hablamos con nuestros oyentes sobre bicis, anécdotas de bici. Rosa Rosado.
11: Hola, Irra. Bueno, y heridas de guerra. ¿Quién no tiene heridas de guerra de montar en bici?
12: Buenas tardes, gente. Situación, bicicleta BH, obviamente, sin frenos, sin guardabarros y además el manillar no se fijaba bien, o sea que iba para adelante, para atrás y pues con sus añitos, total. Con los amiguetes, pam, pam, caballito. Y cuando hago el caballito, la rueda de adelante dice, adiós. Imaginaros dónde acabó mi nariz.
11: Pues eso, en el suelo. Éramos unos temerarios, sin duda. Todos tenemos una historia con la bici. Cuéntanoslo en el 607-150602.
13: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
4: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Aquest cap de setmana, primera batalla pel títol de Lliga entre el Barça i el Real Madrid en una temporada marcada pel retorn de Mourinho. Veurem quin perfil adopta, si el perfil groller i desagradable de la seva primera etapa, on va mirar de torpedinar el Barça de Guardiola, o si adopta un perfil més baix que de moment, sembla que és la intenció que té. Si Mourinho ataca, haurem de veure també quina resposta troba en Hansi Flick. Probablement l'única resposta que trobi serà al camp, on Mourinho ja fa bastants anys que està en perfil baix. No podem dir allò de que estem a les portes d'una nova jornada de Lliga perquè la segona jornada ja ha començat. Van jugar ahir el Rayo i l'Alavés, empat a un, però sí, estem a les portes del cap de setmana en el que debutaran Barça i Real Madrid. El Barça diumenge a 9:15 al camp de l'Elx. A nivell esportiu, pendents que es formalitzin les inscripcions dels fitxatges abans de diumenge. Des del club ens asseguren que així serà. L'únic dubte és Cancelo, el darrer en arribar. Rodri està treballant al marge seguint un pla específic. En clau mercat ha volat Deco a Lisboa. No se sap si vol professional o personal. Sí, ens diuen des del Barça que no té res a veure amb Luis Suárez, el davanter de l'Sporting de Portugal. Deco, això sí, està en busca del nou, encara que des del Barça respecte a Julián, encara ens diuen que deixem passar aquesta setmana. Demà 2:15 a Cornellà al Prat, Espanyol Real Madrid. Mourinho té a totes les seves estrelles disponibles. Manolo González, que parla aquesta tarda, tindrà les baixes de Cabrera sancionat i de Quique García i Poidol lesionats. L'Atlètic de Madrid ha de rebre diumenge a les 5 de la tarda al Villarreal. Veurem si hi ha Julián o no a la convocatòria. A segona divisió, el Girona juga ja avui, visita el Córdoba a partir de les 9 de la nit. S'ha concretat la sortida d'Ivan Martín al Racing. El Sabadell jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Castelló. I avui tenim el Gamper femení. A les 8 del vespre, el Johan Cruyff, Barça-Brighton. Patrick Guijarro és la nova primera capitana de l'equip. També seran capitanes aquesta temporada Aitana Bonmatí i Graham Hansen. Al marge del futbol, demà comença la Vuelta Ciclista a Espanya amb una crono pels carrers de Monte Carlo. Pogacar és la gran estrella i l'indiscutible favorit. La cursa que passarà la setmana que ve per Catalunya. Després estem ja a la ruta amb el Quique Iglesias i l'Alberto Arauz. En tenis, gran notícia, Carlos Alcaraz anuncia que participarà a l'Open USA, que comença el 30 d'agost. Al Mundial d'Hockey Herba, tant els nois com les noies classificats per la segona fase. Els nois juguen ja avui contra Alemanya a partir de les 5. Les noies jugaran demà contra Argentina. En handbol, el Granollers està classificat per la final de la Supercopa Catalunya. Després de superar el Sant Joan d'Espí 20-34, avui segona semifinal, Barça-Sant Vicenç a Martorell. I tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos, la cursa diumenge a les 3. Avui comentarem la jugada i farem la travessa de la jornada amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, diumenge a ells què passarà? Creieu que guanya fàcil el Barça el 37%, que guanyarà amb alguna dificultat el 53%, que no guanyarà el 10%. En clau espanyol, us demanem que feu la travessa de l'Espanyol Real Madrid de demà. Creieu que guanya l'Espanyol la majoria, el 45%, que el partit acaba amb empat al 32%, que guanya el Real Madrid al 23%. L'Héctor García està al control de so, la Marina Herrero a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota Jarró d'Esports Cope.
14: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
15: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
16: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
4: Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui divendres. De seguida estem amb l'actualitat esportiva del Barça, que debuta en Lliga aquest diumenge, però abans hem de fer alguns apunts en clau Mercato, que tenim a Deco a Lisboa, ha viatjat aquest matí. No està clar encara si és viatge personal o professional, l'única cosa que sí sabem és que no té res a veure amb Luis Suárez, el davanter de l'Sporting de Portugal, el colombià, que havia sonat i que el Barça fa dies va descartar. Deco, que està buscant reforçar la posició del nou, des del club encara ens diuen sobre Julián Álvarez que no el descartem o que no el descarten al 100%, que deixem passar encara aquesta setmana, però paral·lelament és evident que s'estan treballant ja en altres alternatives. Aquí la figura que, com us venim explicant, genera consens al club és Lautaro Martínez, el davanter de l'Inter, objectiu això sí complicat, per tant volem anar per començar avui fins a Itàlia amb el company de Tutto Mercato, el Giacomo Iacobelis. Giacomo, hola, buenas tardes.
17: Buonasera a todos desde Milán.
4: Desde Milán, pero a punto de coger un avión a Tenerife, ¿no?
17: Obvio, España está en mi corazón, así que siempre volando para España cuando me llamáis. Me voy a Tenerife unos días, los últimos días de descanso, y luego a trabajar de nuevo.
4: Qué grande.
17: Este mercado ya nos ha cansado un poco a todos, ¿eh?
4: Qué grande, pues a pasarlo bien en Tenerife, que seguro que lo pasas muy bien, Giacomo. Y nada, pendientes del mercado, como comentas, aquí estamos pendientes de la opción para el Barça, para el delantero centro. Suena Lautaro. ¿Tú crees que es posible esa operación o la ves muy complicada, Giacomo?
17: Muy complicada seguramente, pero sabemos que en el mercado todo puede pasar. No hay nada que no se pueda hacer en ninguna manera, así que hay que evaluar lo que pasará en los últimos días de mercado y si precisamente llegará esta oferta de la que se está hablando de 6 millones por parte del Inter. Si llega esta oferta, el Inter se lo va a evaluar seguramente, a pesar de decir a todos los periodistas, como han comentado los varios, Romano, Di Marzio, y es la versión oficial del Inter que nos llegó a nosotros de Tutto Mercato Web también, que Lautaro no se puede vender. Pero si llega esta oferta de 6 millones, obviamente el Inter lo va a evaluar. ¿Por qué? Porque la propiedad, los dueños del club nerazzurro son los de Oaktree, que es un fondo económico, financiero, americano, y es un fondo que tiene que evaluar los negocios, las salidas y las entradas. Así que si llega una oferta de 6 millones para fichar a un jugador que en pocos días va a cumplir 29 años, a pesar de ser el capitán, a pesar de ser el gran jugador del Inter, es un jugador también que cobra 9 millones netos por temporada, el Inter lo va a evaluar. La pregunta que os hago es, ¿el Barça hará esta oferta oficial al Inter?
4: 100 millones me parecen muchos. Yo creo que 80 seguramente pagarían por Lautaro, pero 100, no sé si van a llegar a eso.
17: Claro, son cifras muy altas. El problema un poco del Barça en este momento del mercado es que todos los clubes que tienen jugadores que les interesan al Barça saben que el Barça tiene estos famosos, entre comillas, 100 millones que habrían gastado para fichar a Julián, y por eso el Inter, si el Barça se informa, le va a contestar: sé que tiene 100 millones, si me haces una oferta de 100 millones podemos hablarlo, si no, no negociamos, ni siquiera negociamos.
4: Ya, estamos hablando de qué puede hacer el Inter, de qué puede hacer el Barça. El futbolista, Giacomo, si los clubes se ponen de acuerdo, ¿tú crees que vendría encantado a Barcelona o qué?
17: Lautaro es el capitán, es el líder nerazzurro, ama Milán, ama el Inter, pero mi idea es, si consideramos un poco la carrera de Lautaro, él jugó solo en el Racing Club de Avellaneda en Argentina, luego se mudó a Milán, fue un joven talento del Inter, ahora es el gran capitán del Inter, ganó el Mundial con Argentina, en este Mundial también fue protagonista a pesar de no jugar la final precisamente contra la Roja. Y yo creo que si llega la llamada del Barça, Lautaro va si el Inter le dice que tiene que irse, porque obviamente en el Barça Lautaro tendría más posibilidades de ganar la Champions, que es el gran deseo, el gran objetivo profesional de Lautaro, que lo ganó todo con el Inter excepto la Champions. Llegó cerca en esta final contra Pep Guardiola, Inter-Manchester City, que fue decidida precisamente por un jugador, el nuevo jugador del Barça, Rodri, con un gran gol de Rodri. A ver qué pasará con estas últimas semanas, pero si el Barça quiere a Lautaro y el Inter acepta a Lautaro, viaja a Barcelona en 10 minutos para mí.
4: Muy bien, Giacomo. Oye, gracias por la información, un abrazo fuerte, buen vuelo y que te lo pases muy bien en Tenerife.
17: Gracias, hablamos pronto de fútbol, a ver si hablamos de Lautaro con un jugador azulgrana, si no, los temas no faltarán, como siempre.
4: Seguro, seguro. Estamos entretenidísimos con el mercado como cada año. Un abrazo, Giacomo. Gracias, amigo.
17: Un abrazo grande a todos. Chao.
4: Algun apunt més en clau Mercato, que està encara per aquí el superagent, Jorge Méndez. Va venir ahir a la signatura de Cancelo. Es va veure ahir amb Deco. I s'ha de tancar la sortida de Casado, veurem a on. Hi havia ofertes potents d'Aràbia, però Casado prefereix seguir jugant a Europa, i a veure després si pot passar alguna cosa també amb el futur d'Alejandro Valde, que el Manchester United s'ha interessat per ell. Per Flick, pel Barça, no és intocable, però de moment el futbolista no estaria per la labor de sortir. Hem de dir també que Tomi Marquès està ja a Portugal per tancar el seu fitxatge per l'Sporting de Braga. Deixaria en caixa uns 11 milions d'euros, que està molt bé, és una magnífica quantitat. I el Barça està a prop de tancar també, com venim explicant, el fitxatge del porter croata Livakovic, del Fenerbahçe. La idea seria cedir-lo a algun equip la propera temporada, o aquesta temporada, i que la següent s'incorporés al Barça per substituir a Chesney. Anem ara sí amb l'última hora esportiva del Barça, amb l'Oriol Ruiz. Hola, Oriol, bona tarda.
18: Hola, Joan, bona tarda.
4: Com tenim l'equip a dos dies del debut en Lliga?
18: Bueno, doncs avui han entrenat tots els jugadors disponibles, fins i tot Cancelo, que hi va ser presentat, i en la presentació va dir que estava en plena disposició ja física per jugar el diumenge contra l'Elx. També ha entrenat apartat una mica Rodri, que està fent un pla específic per agafar una mica de ritme a poc a poc. Veurem si acaba jugant el diumenge Rodri, també tenint en compte que seran inscrits, que
4: això és pendents de les inscripcions.
18: Això és un altre tema.
4: Que ens garanteixen que arribaran abans del partit contra l'Elx, però que de moment a aquesta hora de la tarda encara no...
18: La que potser es pot complicar una mica més pot ser la de Cancelo, però la resta no haurien de tenir cap problema. I també han entrenat, tot i que han jugat molt poquet aquesta pretemporada, Gavi, Pedri i Cubarsí, que no va jugar contra l'Alali, han entrenat amb total normalitat, per tant, no hauria d'haver cap imprevist perquè puguin jugar tots aquests jugadors el diumenge en el debut contra l'Elx.
4: Perfecte, demà darrer entrenament i demà també escoltarem el tècnic del Barça, Hansi Flick, en la prèvia d'aquest partit. Et toca fer la Loto Flick, Oriol, sí. a veure quin 11 creus que traurà Flick per aquest debut en Lliga davant de l'Elx. Jo et vaig escoltant, vaig mirant que tinc la meva feta també, vale. I a veure si coincidim.
18: Anem a veure. Joan de porter, crec que aquí estem tots d'acord.
4: Estem d'acord.
18: Lateral dret, jo poso Eric.
4: Jo també.
18: Vale. Central dret, crec que no serà titular Cubarsí i serà Koundé. També estàs d'acord?
4: Estem d'acord, sí.
18: I Gerard Martín al seu costat. Sí. I a la banda esquerra, aquí és on tinc un gran dubte, perquè si no és titular Balde, s'obriria fortament la carpeta Balde. Jo crec que serà el titular, Alejandro Balde.
4: Coincidim.
18: Mig al camp, i aquí sí que no coincidirem. Bernal i Xavi Espart.
4: Sí que coincidim.
18: Sí? Bueno, sí. Bueno.
4: Però ens falta una peça, no? Tres al mig del camp.
18: Fermín a la mitja punta.
4: Xavi Espart, Fermín, correcte.
18: Banda dreta per Lamin. Banda esquerra per Rafinha.
4: Sí.
18: I en punta d'atac, Hamza Abdelkarim.
4: Hamza. Jo aquí tinc algun dubte. Pot ser que jugui Hamza, pot ser que jugui Gordon. Però hem coincidit, sí. Escolta, hem coincidit pràcticament amb el 99%.
18: Clar, la cosa està en el ritme d'entrenaments, de competició que puguin tenir tots aquests jugadors que porten una setmana i escaig d'entrenaments. Entre ells està Gordon, per això jo no l'he acabat de posar. Si hagués portat tres setmanes entrenant, per mi el Gordon era el nou titular.
4: Hombre, la veritat és que Hamza, amb la pretemporada que ha fet, màxim golejador, sí, de l'equip amb quatre dianes, s'ha guanyat. Ser titular el diumenge, i jo crec que té molts números. Molt bé, així està el Barça de cara al partit de diumenge. Busquem ara com està el rival, l'Elx, des de Cope Elche, amb el Cristian Egea. Hola, Cristian, buenas tardes.
19: Muy buenas, compañeros. El Elche Club de Fútbol llega al partido frente al Barça tras ese empate a uno frente al Deportivo de La Coruña, dando una buena imagen, buenas sensaciones y con un estilo muy definido por parte de su nuevo entrenador, Martín Anselmi. Es cierto que tiene ciertos paralelismos al estilo de Eder Sarabia de la temporada pasada, de fútbol control y de querer tener el balón, pero también es verdad que la diferencia más clara es en esa presión tras pérdida. Cuando el Elche pierde el balón, la presión es muy adelantada, muy arriba, en campo contrario, y eso puede provocar pues que equipos con mucha calidad te puedan romper esa línea de presión y plantarse prácticamente solo delante del portero de Ituro. Esa es la diferencia más grande que tiene el Elche Club de Fútbol de cara a lo que viene siendo la competición liguera entre Eder Sarabia y Martín Anselmi. En cuanto a las bajas, hay que destacar que el Elche recupera a Dian, que recupera también a Pedro Vigas, al capitán, al central, y a priori tan solo tendrá dos jugadores que no podrán estar, tanto hablamos del canterano Adam Boyar como el lesionado Yago de Santiago, que después de una segunda operación de rodilla no termina de levantar cabeza y ni siquiera ha podido tener minutos en la pretemporada. Así llega el Elche al partido frente al Barça.
4: Perfecto, Cristian, muchas gracias. Ya sabem com arriba el Barça, ja sabem com arriba l'Elx per aquesta cita de diumenge a la nit a l'estadi Martínez Valero. Les 3:20, una pausa i després busquem les novetats del gran partit de demà a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Real Madrid de Mourinho.
20: Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
21: Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
20: ¿Así, sin más?
21: Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
22: Love, love, love.
23: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros, ¿preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.

0: Barça.
1: Manolo Oliveros,
2: Elena Condis,
0: amb la col·laboració de Dani Sanabre.
3: Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama
4: i el millor equip de la ràdio esportiva.
5: Anem amb la segona divisió, Jan, que avui es juga el Girona al camp del Córdoba.
6: Sí, s'enfronten aquesta nit Córdoba i Girona, la segona jornada de la Liga Hypermotion, en un Girona que estarà sense Sigankov, Unagi i David López, que no han entrat a la convocatòria. Sí, estan, tot i les seves possibles sortides, Arnau Martínez i Àlex Moreno, tots dos futbolistes, han mostrat el seu compromís amb el club i estaran alineables per Quique Álvarez. Un Quique Álvarez que a la prèvia del partit va comentar que s'espera un partit molt dur al qual tocarà patir perquè el Córdoba és un dels rivals més difícils d'afrontar la categoria.
7: Era patir perquè ja et dic que és un equip dels, jo aquests anys que veia a segona i els conec, els més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria, i és els que en trobarem a més jugant contra un equip que en teoria som nosaltres que hem baixat i a més havent perdut el primer dia i jugant a casa, no?
6: El partit aquesta nit a les 9 a l'Arcàngel de Córdoba.
5: I les novetats també, Marina, del Sabadell, que juga diumenge a les 7 de la tarda a Castelló.
8: Segona jornada de Lliga pel Sabadell. Toca un altre cop fora de casa, perquè ja sabem que la nova Creu Alta continua posant-se a punt. Serà Castalia diumenge a les 7 contra el Castellón. I avui, en la prèvia, ha parlat l'entrenador Ferran Costa explicant que el nivell de la categoria és molt exigent i per això ells ho han de ser amb ells mateixos, sempre buscant l'excel·lència, que el Castelló serà un rival molt dur. L'any passat van disputar el play-off i que han de treballar dia a dia per seguir millorant.
9: Però la línia és sempre la mateixa, millora contínua, zero complaença i sí determinació en el creixement. Llavors en això estem i en això seguirem durant el que és la temporada. Sabem molt bé el que som i el que aspirem, i la manera de guanyar-te el respecte és ser capaç d'oferir una línia competitiva de manera sostinguda dins dels partits i entre partits, però per això primer s'ha de fer en el dia a dia. Llavors estic satisfet amb la setmana de treball, és el pas previ a poder fer un gran partit, que és el que aspirem.
8: I deixa'm dir-te que l'afició està completament volcada amb l'equip. Avui s'han arribat als 9.000 socis.
5: Te'n vas d'aquí una estona cap al Johan Cruyff, que avui tenim el Gamper femení Barça-Brighton.
8: Sí, dimecres tenia el Gamper masculí i avui torn pel femení. Serà l'estadi Johan Cruyff. A les 8 comença el partit contra el Brighton, que per cert serà l'última prova de pretemporada abans del debut en Lliga del 30 d'agost contra el Tenerife. Abans, a les 7 tindrem la presentació de tot l'equip, en especial de les noves incorporacions, Kerolyn Van Asten, Makami i Martín Fernández, i on escoltarem Pere Romeu, l'entrenador, i la capitana, que amb la marxa d'Alexia i Mapi passa a ser Patrick Jarro. Segueixen també Marta Torrejón i Irene Paredes i s'incorporen Aitana i Graham. En quant a l'esportiu, és baixa precisament un dels nous fitxatges, Van Asten, amb una sobrecàrrega d'última hora al recte interior anterior del quàdriceps dret. Tampoc estan en parlació Aitana, Alexandri, Sarra Jordi i Kika. I entren 6 jugadores del planter per completar la convocatòria.
5: 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol. De seguida, poliesportiu. Comenzaremos con ciclismo, que además arranca la vuelta.
10: Si te gusta el deporte,
11: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
10: Ya sabes dónde acabar el día.
11: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
12: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
10: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
13: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
10: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
13: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
10: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
11: No se lo pierdan.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: La Vuelta Ciclista tiene muchas etapas, pero Carrefour toma la delantera con un sprint de ofertas a precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España a un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
16: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo.
0: Sports Cope está de vuelta.